0: El pianista Zoltán Coxis interpretava la suite bergamasca per a piano de Claude Debussy que tot just sentíem.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit sentirem la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

Acabem de sentir la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

0: Catalunya Música.
1: Us acompanyem tot seguit aquí a Catalunya Música amb una partitura de Wolfgang Amadeus Mozart, el duet per a violí i viola en si bemoll major Kegel 424. L'enregistrament que ara us oferim el protagonitzen Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola. Un duet estructurat en els moviments indicats com Adagio Allegro, Andante Cantabile i Variazioni Andante Grazioso.

0: Aquest duet és de Wolfgang Amadeus Mozart, és el duet en si bemoll major Kegel 424 i us l'hem ofert en la interpretació de Rachel Podger, al violí, i Jane Rogers, a la viola.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb el Bolero, de Maurice Ravel. Els intèrprets seran els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Pierre Monteux.

0: Era el bolero de Maurice Ravel, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Pierre Monteux.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem ara la sonata per a piano número 3 en fa menor opus 5 de Johannes Brahms. Aquesta versió és la del pianista Julius Katchen.

0: Hem sentit la sonata per a piano número 3 en fa menor, l'opus 5 de Johannes Brahms, interpretada pel pianista Julius Katchen.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Tot seguit, Tavia Zimmermann viola i l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Steven Sloan, ens ofereixen la suite per viola i orquestra d'Ernest Bloch.

0: Acabem de sentir la suite per viola i orquestra d'Ernest Bloch en la versió de Tavia Zimmermann, viola, i l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Steven Sloan.
1: Catalunya Música.

El pianista Murray Peraya i l'orquestra de la Ràdio de Baviera, dirigits per Colin Davis, interpreten, en l'enregistrament que sentirem a continuació, el concert per a piano i orquestra en la menor, l'opus 54 de Robert Schumann.

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra en la menor opus 54 de Robert Schumann i el sentíem en la versió del pianista Murray Peraya i de l'orquestra de la ràdio de Baviera dirigits per Colin Davis.
1: Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir els Wesendonglieder de Richard Wagner, interpretats per la contralt Mariana Lipovtsek i el pianista Wolfgang Sawallisch.

0: Catalunya Música.
1: La sinfonia número 3 de Fèlix Mendelssohn es coneix amb el sobrenom d'Escocesa. És l'opus 56 del compositor i és la que ara sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Welser-Most.

Hem sentit la sinfonia número 3, l'escocesa, l'opus 56 de Félix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Belzemost.

0: els economistes reclamen que el govern...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a 6:00 PM. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: des del Met de Nova York, un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser, ens tornem a tenir aquí un matí més amb ganes de compartir aquestes primeres hores, de posar-vos, ja sabeu, la nostra habitual banda sonora per començar millor, sense cap mena de dubte el dia. La música ens hi ajuda del tot. Avui us volem començar parlant d'un virtuós de la flauta travessera del

segle XIX, italià, nascut a la ciutat de Terni, a l'Úmbria, per entendre'ns al nord de Roma. Giulio Bricialdi. A l'època, els italians, els seus compatriotes, li deien que era el Paganini de la flauta travessera. Va ser un virtuós de projecció internacional, un gran innovador tècnic, compositor prolífic, ja podeu intuir per on anava la seva música, essencialment destinada al seu propi instrument, fantasia, variacions, popurris, sobretot sobre temes d'òpera, que era el que aleshores estava de moda. La seva música sovint anava destinada a conjunts de vent, sovint bandes militars o civils, que eren molt populars tant a Itàlia com a França. Un dels popurris que s'interpreta de tant en tant de Giulio Bricialdi és el popurri fantàstic sobre temes de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini, o òbviament escrit per conjunt de vent, o, si voleu, en direm per banda. Tipus d'obres que eren molt habituals per interpretar al carrer, a les places, als jardins, on les bandes de vent doncs acostumaven a ser molt protagonistes els dies festius. Vet aquí, doncs, aquest popurri fantàstic sobre temes del barber de Sevilla de Rossini, construït pel compositor i flautista Giulio Bricialdi.

0: El quintet de vent anomenat Bricialdi precisament ens interpretava un dels pupurris escrits pel flautista el Paganini de la flauta travessera Giulio Bricialdi, flautista virtuós del segle XIX. Hem pogut sentir aquest pupurri fantàstic sobre temes del Barber de Sevilla de Rossini per quintet de vent. La música de Bricialdi avui ens ha permès obrir una mica parafrasejant la gran popularitat que el compositor de Pesaro, Rossini, va tenir durant tot el segle XIX. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Que, per cert, també és un instrument de vent com els humans. Vet aquí, doncs, que realment Rossini va ser una figura cabdal. I, de fet, encara avui, les seves obres continuen mantenint-se en uns índexs de popularitat enormes entre els melòmens d'arreu del món. De fet, si ara us preguntéssim quin és el disc més venut de la música de Rossini, sens dubte hi entrarien aquí les diferents versions que s'han anat publicant des de fa 100 anys, sobretot de les obertures de les seves òperes. La més famosa de les quals és El Barber de Sevilla. Però bé, ja sabeu que Rossini va estrenar aquesta òpera l'any 1816, però que el 1815, a Nàpols, havia estrenat Elisabetta Regina d'Inghilterra amb la mateixa obertura i que just abans d'Elisabetta, a la Scala de Milà, havia estrenat Aureliano in Palmira amb la mateixa obertura. Fins on nosaltres sabem, és l'única vegada que Rossini va fer servir la mateixa obertura per tres òperes diferents, l'última de les quals, El Barber de Sevilla, amb la que s'ha fet famosa.

L'Orquestra Simfònica de Budapest, dirigida per Adam Fischer, eren els intèrprets d'aquesta cèlebre obertura de l'òpera Quina hem de dir, perquè la va utilitzar en tres òperes diferents. Podeu triar Aureliano in Palmira, Elisabetta Regina d'Inglaterra o El barber de Sevilla. Clar que sempre l'hem associat justament en aquesta última. És una de les obertures que Rossini va escriure per la seva gairebé quarantena de títols operístics diferents. Uns 37, 36, 38, depèn de com es compten. Però en qualsevol cas, aquí tenim doncs aquest compositor que va esdevenir tot un referent i no li falten anècdotes a vegades associades a les seves obertures. Sempre es diu que a Rossini li feia molta mandra escriure les obertures. Això ens faria entendre que reciclés una obertura en més d'una òpera, sobretot si tenim en compte que Aureliano in Palmira s'estrena a Milà, la Elisabetta Regina d'Inglaterra a Nàpols i el barber de Sevilla s'estrenava el 1816 a Roma. Per tant, va pensar, com que s'estrena a ciutat diferents, la gent no trobarà la coincidència, però clar, temps al temps. Un altre argument també, o una altra anècdota, s'explica quan l'empresari Barbaia de Nàpols demanava al Rossini que completés l'obertura de Gats a l'Adre, i el mateix Rossini va dir, em va amenaçar fins a l'extrem que em feia menjar els macarrons bullits sense cap mena de salsa. Per Rossini, que era un sibarita, això havia de ser realment un càstig enorme. Però més enllà d'aquestes qüestions, una anècdota realment extraordinària la trobem a Barcelona, al Teatre de la Santa Creu, dos anys després de l'estrena del Barber de Sevilla a Roma. Va ser el 1818 quan va arribar la partitura del Barber de Sevilla. Un any abans, a Barcelona, s'havia estrenat la Elisabetta Regina d'Inglaterra i resulta que es van adonar de seguida que l'obertura era la mateixa. Per tant, se li va demanar a un dels compositors de referència en aquells moments a la ciutat, el targarí Ramon Carnicer, targarí perquè havia nascut a Tàrrega, doncs bé, Ramon Carnicer se li va demanar que correcuita fes una obertura de recanvi per no haver d'interpretar repetida l'obertura que acabem de sentir, justament. I aleshores Ramon Carnicer, aquell 1818, pel Teatre de la Santa Creu, actual Teatre Principal, va escriure aquesta obertura.

Enregistrament en directe en una interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Galícia dirigida per Antoni Ros Marbà, el degà dels directors d'orquestra de casa nostra. Vet aquí l'obertura pel Barber de Sevilla de Rossini que va escriure el compositor de Tàrrega, Ramon Carnicer, que aleshores vivia a Barcelona i que correcuita va haver d'escriure aquesta obertura, ja que d'Itàlia els hi va arribar l'òpera El Barber de Sevilla amb la mateixa obertura que s'havia estrenat a Barcelona l'any anterior Elisabetta Regina d'Inglaterra, que, de fet, encara a dia d'avui les dues òperes, ja ho hem dit, continuen mantenint la mateixa obertura de Rossini. Sigui com sigui, Carnicer va escriure aquesta obertura en un estil magníficament italià. Encara que, clar, si el compositor que l'escriu és català, què hem de dir? És música catalana, òbviament, però en qualsevol cas música catalana d'estil italià. Carnicer emulava l'estil de moda en aquell moment, que és l'estil de Rossini. I no era l'únic, no era l'únic, perquè aquell mateix any, el 1818, el compositor de Bergamo, Gaetano Donizetti, debutava amb la seva primera estrena operística. No era la primera òpera que componia, però sí la primera que li estrenaven. És Enrico di Borgogna. S'estrenava al Teatre de San Luca de Venècia, que és l'actual Teatre Goldoni, el 14 de novembre d'aquell 1818. Aquest teatre es va inaugurar el 1620 i escaig com a teatre dramàtic i després se li van fer diferents adaptacions arquitectòniques per convertir-lo en teatre d'òpera. A dia d'avui és el teatre més antic de Venècia i vet aquí doncs que en aquest teatre s'hi va estrenar aquesta òpera, Enrico di Borgogna. Una de les coses que ens crida l'atenció és que Donizetti, conscient que en aquells moments el que marcava la moda era Rossini, va escriure una obertura a l'estil de Rossini. Pareu atenció.

Aquesta era l'obertura de l'òpera Enrico di Borgogna, del compositor Gaetano Donizetti. És l'obertura que acabem de sentir, en on es feia palesa la proximitat estètica, com Rossini havia aconseguit impactar en tota la generació de compositors més joves, creant una veritable moda. Aquí hem pogut sentir aquesta obertura estrenada l'any 1818, dos anys després de la del Barber de Sevilla, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio-Televisió de Moldàvia, dirigits per Silvano Frontalini. Bé, Franz Schubert, en aquella època, estem parlant de la dècada de 1810, estava vivint a Viena, era un jove compositor que feia poc havia acabat la seva formació musical a l'Escolania Imperial, sota el mestratge, entre altres, d'Antonio Salieri. Bé, Rossini va impactar el 1816 a Viena, d'aquest compositor es va estrenar l'òpera La Italiana in Algeri, a la capital austríaca, i a partir d'aquí van venir alguns títols més i encara van anar accentuant més aquest impacte que va fer que joves compositors, com el mateix Schubert, escrivissin emulant aquell estil. De fet, Schubert ens ha deixat dues obertures amb una etiqueta claríssima: obertures en estil italià. Nosaltres sentirem d'aquestes dues l'escrit en re major, Deutsch 590.

No era Rossini això que acabem de sentir, tot i que ho podia semblar en molts moments. L'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida, per cert, per Nicolaus Harnoncourt, el recordat mestre Harnoncourt, doncs ens interpretaven l'obertura en estil italià en re major, Deutsch 590, de Franz Schubert. Ja veieu l'espectre d'influència tan ampli que tenia Rossini en aquells moments, i no s'acaba aquí. L'any 1822, Ferran Sor, el gran compositor romàntic català, vivia a Londres, havia estat exiliat pel rei Ferran VII d'Espanya, acusat de francesat. I vet aquí que, estant a Londres a punt de tornar cap a París, va ser quan va estrenar el ballet Cendrillon, que en català vol dir La Ventafocs. Aquest ballet faria fortuna perquè després s'interpretaria a París amb grandíssim èxit i amb la mateixa companyia amb què s'havia estrenat a París. Tot fent gira per Europa, van arribar a Moscou el desembre de 1824 i resulta que estaven a punt d'estrenar el gener següent al Teatre Bolshoi. Endevineu amb què es va inaugurar el Teatre Bolshoi? Doncs sí, efectivament, amb el ballet Cendrillon, La Ventafocs, de Ferran Sor. Aquest ballet té una obertura en la qual ràpidament hi veurem quina mena d'influència exerceix sobre el compositor català, el compositor barceloní Ferran Sor, Gioachino Rossini.

Aquesta obertura va ser la primera música que va sonar al Teatre Bolshoi de Moscou històricament. Va ser a principis de 1825. Va ser una companyia francesa que va ballar el ballet Cendrillon, Ventafocs, de Ferran Sort. I aquesta és la seva obertura, per tant, la primera música que hi va sonar. Però vaja, avui l'hem inclòs aquí, per cert, interpretada per l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner, bàsicament per la connexió estilística que aquesta partitura del compositor i guitarrista barceloní, el nostre gran representant del romanticisme, té amb la música de Rossini. I no s'acaba aquí la llista, podríem fer una llista que ens hi tindria tot el matí, tota la tarda, i així anar fent. El següent exemple ens arriba de la mà de Fanny Mendelssohn, germana gran, excel·lent compositora de Félix Mendelssohn. Ella va escriure una obertura en do major per orquestra, una obertura que data aproximadament entre 1830 i 1832, una època en què la compositora tenia entre 25 i 27 anys. És un moment en què ella organitzava juntament amb la seva mare un cicle de concerts a Berlín, a la casa privada, concerts, per tant, privats, i en aquest concerts de tant en tant hi incloïen alguna obra de caràcter o de perfil més ampli, com pot ser aquesta obertura en do major que sentim tot seguit. Música de Fanny Mendelssohn.

Aquesta vegada era l'orquestra de Women's Philharmonic, dirigida per Joan Falletta, qui ens interpretava aquesta obertura simfònica en do major de la compositora Fanny Mendelssohn. Aquí hem pogut veure com encara hi era una mica palesa la influència de Rossini. Estem parlant d'una obertura de l'entorn de 1830, que és just quan Rossini s'acabava de retirar del panorama operístic. Encara, diguem que la influència de Rossini cuejava, però aquí Fanny Mendelssohn ja està enfocant cap a altres camins musicals, però vaja, amb elements que encara ens connecten amb tota la música que avui us estem proposant des del primer temps per començar aquest nou dimarts. A partir d'aquí, Rossini es va anar convertint en una llegenda mentre va viure, perquè va viure més fins al 1868, i després la seva música va continuar mantenint-se poc o molt en el panorama musical. I no van ser pocs els compositors que, després d'haver escrit fantasies i paràfrasis a partir de temes de les seves òperes, li van començar a fer homenatges fins i tot al segle XX en forma del que potser en podríem dir rossinianes. Aquest és el cas, per exemple, d'Ottorino Respighi, que en plena època neoclàssica, concretament el 1925, va escriure una suite orquestral que la va titular precisament rossiniana. Va agafar unes quantes peces d'aquells reculls que Rossini va escriure de manera informal a la darrera dècada de la seva vida, quan vivia a prop de París i quan feia aquelles festes els dissabtes a casa seva, el famós Saló Rossini, petites cançons, petites peces per piano, en francès diríem allò de musique simplement pour faire plaisir, eh? I vet aquí, doncs, que en alguna d'aquestes peces que es va publicar seguint la pròpia denominació que Rossini els hi havia donat, Péché de ma vieillesse, que vol dir pecats de la meva bellesa, aleshores Ottorino Respighi va fer una petita selecció de fragments, els va orquestrar l'any 1925 i els va publicar com a rossiniana.

0: Està clar que Respighi era un excel·lent orquestrador i així ens ho demostra en aquesta suite rossiniana de la que n'acabem de sentir el quart moviment, la Tarantella, titulada Puro Sangue. Vet aquí, doncs, una de les pàgines que Respighi va escriure a partir dels pecats de la meva bellesa del compositor. Recull de peces de Saló que Rossini va escriure la darrera dècada de la seva vida i que, de fet, mai va arribar a publicar. I quan li preguntaven, deia allò de, va, són pecats de la meva bellesa. Si més no, avui, a través de tota aquesta selecció, de, per donar-vos el bon dia, selecció de benvinguda en aquest nou dimarts, des de Catalunya Música hem vist com la petjada rossiniana és prou llarga.
1: El primer temps.
0: I com ho podem rematar, tot això tan rossinià? Doncs mira, ho farem a ritme de cancan, de la mà d'un compositor i arranjador britànic contemporani que es diu Philip Battle i que és conegut precisament per les obres que escriu de tant en tant, humorístiques, paròdiques, i ell és capaç d'agafar a Rossini i agafar a Jacques Offenbach i convertir la música de Rossini en un autèntic cancan.

0: Philip Battle és el responsable d'aquesta trapelleria que acabem de sentir, tan magnífica, aquest cancan a la Rossini. La veritat és que se'ns fa impossible de dir-vos quants motius temàtics, incloent cançons de Nadal, apareixien en aquests pràcticament 3 minuts de música que hem sentit interpretada per la banda que dirigeix Mark Reift. Simplement el que farem serà acomiadar el nostre primer temps i convidar-vos a que ens seguiu acompanyant demà a partir de 6:45, com sempre. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
3: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
2: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.

La primavera continua fent camí. El ritme de vida sembla haver afluixat en intensitat i amb ell la sensació d'urgència. És bon moment, doncs, per caminar a poc, per aturar-se fins i tot, i com deia ahir la convidada que va passar per l'estudi, deixar que el silenci ens parli, que es transformi en un espai per rebre. I en aquest silenci meditat donem a la música un espai significatiu, perquè sí, pot ser un acompanyament, però i si permetéssim que es transformés en una experiència viscuda i, per què no, transformadora? La clau la tenim justament en aquesta calma i atenció. Respirem, que ho tenim a l'abast. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Ja és dimarts, avui és dia 12 de maig. Continuem endavant en aquesta setmana.

0: setmana amb tots els matins del món. Arrenquem programa i ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra companyia. Tots els membres de l'equip avui des del control ens sosté en Víctor Villar i som l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com ha anat això?
1: Doncs bé.
0: Des d'ahir que no ens veiem, tampoc gaire varietat. No, no hem tingut gaires notícies, diria.
1: Home, sí, em podria dir alguna, però me la callaré.
0: Ai, després et pregunto.
1: Bé, doncs tenim per endavant 3 hores, com sempre, per poder compartir molta música, ja ho sabeu, però també en aquesta primera hora serà quan farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. Aquesta vegada es tracta del disc A Poet's Love, l'amor d'un poeta, i l'interpreten la mezzosoprano britànica Helen Charleston i el pianista també britànic Sholto Kinnock. És un àlbum del segell Bis que gira al voltant d'un dels grans cicles del romanticisme alemany, Dichte Liebe, de Robert Schumann, amb textos de Heinrich Heine. Mm-hmm. I arribarem a les 9 amb la nostra companya Esther Plana i la seva secció, la nostra Cecília, que ens permet entendre com la música pot esdevenir una eina de benestar, salut i creixement interior. Mm-hmm. A la segona hora conversarem amb l'artista, músic, pianista, compositor, improvisador, poliinstrumentista, Sergi Sirvent.
0: Poliinstrumentistes.
1: Toca molts instruments, uns quants. És en Sergi Sirvent Escué, però aquesta vegada no m'ho deixo, Maria.
0: No? Ja anaves pel camí de deixar-t'ho?
1: No. També tindrem abans les fake news, que avui et toca a tu.
0: Em toca a mi. Avui ja tinc preparada la història que us portaré.
1: Sí?
0: A veure
1: molt
0: si l'encerteu o no.
1: A veure si és veritat o és mentida. I tancarem el programa amb la psicòloga i doctora en neurociències, Gisela Pi, que avui ens parlarà de la dona en l'alt rendiment musical.
0: Que interessant. És que sempre aprenem coses, aquí, tots els matins del món, amb aquests col·laboradors i col·laboradores de luxe que tenim. Gràcies, Esther, doncs, per aquest petit resum. I ens hi tirem de cap a la nostra selecció musical, un dia més, amb la peça de les 8, que avui ens condueix a l'últim disc que ha presentat Xavier Díaz Latorre des de la seva proposta Laberintos Ingeniosos. La corda pulsada al centre i peces de Girolamo Capsberger que ens porten al món d'un barroc incipient que encara continua tocant les tecles adequades per fer-nos viatjar sense moure'ns del lloc i tant se val els anys que hagin passat. Aquí us deixem aquest Canario.

De la dansa barroca, doncs, hem passat a l'encís matinal i impressionista de Charlotte Sohi. D'aquesta compositora francesa del segle XX hem recuperat precisament aquest moviment, Enchantement Matinal, des del seu tríptic campestre, una atmosfera fresca i lluminosa, però calmada, present a través d'aquesta música de cambra, en la versió que liderava la flautista Matilde Calderini. I encara reduirem més l'espectre perquè de la cambra passem al piano sol i a una melodia que ha anat molt més enllà d'ella mateixa, una de les composicions clàssiques, jo diria, sense por d'equivocar-me, més famoses de tots els temps, però que, escoltada amb atenció, en reserva més d'una sorpresa.

La sensualitat de l'àrea de Bàrbara Strozzi amb aquest amant feliç perquè després de molts patiments doncs, ha aconseguit trobar el que anhelava, l'amante consolato, ornaments expressius que sonaven vibrants en la veu del contratenor Jakub Josef Orlinski. Un track inclòs, per cert, al seu disc del 2023, titulat Beyond, i on l'acompanya el conjunt Il Pomodoro, amb aquesta manera tan plena d'ornamentar i de fer créixer aquesta partitura de Bàrbara Strozzi. Canviem d'època ara, de registre i d'energia, en acostar-nos tot seguit al quintet de Jean Krah, un compositor singular pel fet que va compaginar la seva vessant musical amb el seu càrrec d'oficial de marina i potser per això doncs, la seva música tingui sempre un aire celta i mariner. Així sona el segon moviment d'aquesta obra, el quintet, que porta la indicació Animat en la versió del conjunt Levato Ivre.

Hi ha obres que, malgrat canviïn de forma, continuen sent perfectament reconeixibles. Aquí sentíem Alon Sariel en aquesta interpretació d'un arranjament per mandolina toscana d'aquesta corranta, una de les danses en de la segona partita per violí sol de Johann Sebastian Bach i una versió, per cert, que acaba de veure la llum fa ben poquet. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs un toc del Mozart més teatral, des de les seves noces de Figaro al recitatiu «Es Susanna non vien», seguit de l'ària «Dove sono i bei momenti», nostàlgia pels moments del passat i una melodia meravellosa i perfecta que sentim en la veu de Dorothea Röschmann acompanyada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i la batuta de Daniel Harding.

0: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.
1: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
2: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
1: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
3: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
4: Doncs gairebé 7 minuts que passen de 8:45 del matí i a tots els matins del món continuem descobrint A Poet's Love, l'àlbum de la setmana que interpreten els britànics Helen Charleston, mezzo-soprano i Sholto Kinoch, piano, i que ha editat el segell Bis, un disc ester dedicat al món poètic de Heinrich Heine.
5: Doncs sí, si ahir vam començar el recorregut d'aquest àlbum amb Felix Mendelssohn, avui sentirem dos lieder de la seva germana, Fanny Mendelssohn, que com ell, tal com també ja vam dir, va conèixer Heinrich Heine en persona perquè va ser un dels molts intel·lectuals que sovint anaven a casa dels Mendelssohn, tot i que sembla que a ella no li queia gaire bé perquè el seu tema preferit era parlar d'ell mateix. La veritat és que admirava la seva poesia fins al punt que va musicar 17 dels seus poemes, i si comptem les

cançons per a més d'una veu arribarien a una trentena. De Fanny, a Helen Charleston la va captivar especialment el lied Fichtenbaum, un palma, és a dir, abet i palmera, que va compondre entre 1837 i 1838. Helen Charleston comenta que no coneix una vocació millor d'aquell espai místic entre la vigília i el son. En aquest lied, Fanny Mendelssohn recrea una atmosfera gairebé hipnòtica. Un abet adormit somia en una palmera llunyana, en un espai entre el despertar i el somni. Precisament aquest territori ambigu entre allò real i allò imaginat és un dels grans fils conductors d'aquest disc. Però aquest no és l'únic lied que interpreten d'ella. També ens ofereixen el primer lied que va aparèixer imprès amb el seu propi nom, Schwanenlied, cant del cigne. El va compondre la tardor de 1839 durant la seva estada a Roma i és un dels cinc lieder que va compondre durant aquell viatge i l'últim en poema de Heinrich Heine, que forma part del Lyrisches Intermezzo, la segona secció del llibre Buch der Lieder. Però comencem amb el primer lied, Fichtenbaum, un palma, abet i palmera.

0: Doncs sí, Esther, aquest Fichtenbaum und Palme, aquesta Betty Palmera de Fanny Mendelssohn, sí que tenia aquest punt oníric i tranquil de recrear aquella frontera entre el son i la vigília. La veritat és que tota una descoberta, aquest disc, també.
1: Me n'alegro. A veure si també ho és per als nostres oients, que recordem, és un àlbum que va sortir al mercat precisament divendres passat, és a dir, que és molt recent. Però ja hem dit que no seria l'únic lead que sentiríem d'ella, de Fanny Mendelssohn, perquè encara ni interpreten un altre, Joan en Lied, Cant del Cigne, que forma part de la col·lecció Lyrisches Intermezzo i que és el primer dels 6 Lieder Opus 1 de Fanny Mendelssohn. Un miracle de bellesa ombrívola que evoca esperances perdudes i estels fugaços amb un patetisme profund i suau.

0: El cant del cigne s'ha esvaït, així acabava el Lied, Schwanenlied, el cant del cigne, justament, de Fanny Mendelssohn. Aquell dia estava inspiradíssima, era una cosa. Aquí l'hem sentit a càrrec de la mezzosoprano Helen Charleston i el pianista Sholto Kinoch, que són els intèrprets d'aquest disc de la setmana.
1: Un Lied aquest que ens agrada, Maria, ens agrada.
0: Sí,
1: és que
0: i anem tornant,
1: sí.
0: En diferents versions, quasi versió amb cello i piano, aquí la selecció va apareixent, sí, perquè és que és màgica aquesta partitura.
1: Un Lied que trobareu, evidentment, en aquest àlbum de la setmana, titulat A Poet's Love, l'amor d'un poeta, que han registrat per al segell Bis, i amb el qual ens ofereixen aquesta selecció de Lieder amb textos del poeta alemany Heinrich Heine.
0: Molt bé, doncs Esther Plana, benvinguda aquí a l'estudi.
2: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Has entrat per la porta amb aquesta música de Fanny Mendelssohn.
3: Home, què millor? És que no es pot entrar millor.
0: Veus?
3: Que no es pot entrar millor.
0: La podíem haver preparat per tu, no era el cas, però si et serveix, doncs meravellós.
3: Doncs m'ho agafaré com sí, que me l'heu preparat
0: per
3: mi.
0: Això és per tothom. Doncs obrim el teu espai, aquesta nostra Cecília, i a veure per on vols tirar aquesta edició.
3: Sí, bé, recordem que
1: la nostra Cecília és aquesta secció on anem descobrint com la música ens acompanya al llarg de tota la vida i en situacions també molt diverses, de salut, benestar i creixement personal.
3: Mm-hmm. Avui deixarem una mica l'escola, la família i els hospitals, recordeu doncs, que hem anat fent visita en aquests espais, per entrar en un altre espai on passem moltes hores de la nostra vida, la feina. Perquè
1: sí.
3: Ho
1: corroborem.
3: La música també pot ser molt útil a l'hora de crear equip en una empresa, trencar tensions, afavorir la creativitat i fer que els treballadors es relacionin d'una altra manera.
0: Doncs segurament a molts els ha sorprès la proposta d'avui, eh? Realment podem fer que la música es converteixi en una eina beneficiosa en l'àmbit empresarial i professional?
3: Totalment. Avui descobrirem la feina d'en Santi Carcasona, bateria, facilitador de drum circles i especialista a portar

0: experiències musicals participatives tant a escoles com a empreses. Precisament li hem preguntat quines són les necessitats que acostumen a tenir les empreses que li truquen per fer dinàmiques musicals.
1: Les empreses, realment, hi ha molta varietat de necessitats, no? Vull dir, hi ha l'empresa que celebra els seus 40 anys i amb els seus 400 treballadors volen fer una dinàmica del que sigui, o hi ha empreses que diuen, ostres, és que som, jo què sé, ha entrat molta gent nova i volem fer alguna cosa que sigui integradora, llavors necessitem doncs, fer un dia una dinàmica que sigui una mica trencadora, que ens faci somriure, que ens faci passar-nos-ho bé, que ens faci interactuar entre nosaltres, que ens faci tocar-nos, conèixer-nos una mica més, no? O hi ha la típica empresa que també diuen, mira, és que volem fer un anunci o generar una cançó o generar el que sigui també a través de tot el col·lectiu. Vull dir que les peticions arriben amb índoles molt diferents.
2: Clar, aquí hi ha de tot, tal com deia Santi Carcasona, empreses que volen celebrar alguna cosa, d'altres que necessiten integrar gent nova, crear comunitat...
0: Exacte, i és interessant perquè moltes empreses busquen activitats aparentment lúdiques, però en realitat poden ser molt beneficioses també per a la productivitat i el treball en equip. És evident, si ens sentim part d'un grup, ens comuniquem millor amb els companys, confiem més els uns amb els altres i compartim experiències positives plegats, segurament treballarem molt millor junts.
3: Sí, sí, queda clar. I una de les eines principals, a més, que fa servir en Santi per aconseguir tot això, són els anomenats drum circles, oi?
0: Sí, els drum circles són cercles de percussió participatius on tothom hi pot entrar independentment de l'edat, de l'experiència musical o de la procedència. I el més interessant és que no es tracta tant de fer-ho bé, sinó de viure una experiència col·lectiva. En Santi ens ho explica així.
1: El Drum Circle, o tota la filosofia que envolta el Drum Circle, té moltíssimes aplicacions diverses. Tant pot ser això com per celebrar una cosa, com per generar equip, com per generar comunitat, com per aprendre música, com conèixer sobre diversitat, com... bueno, moltes aplicacions.
0: I una de les coses més boniques d'aquestes dinàmiques és que són radicalment inclusives. En un mateix cercle hi poden conviure persones molt diferents.
1: L'essència és tenir això, un grup de gent en cercle tocant música de manera espontània. En un mateix cercle de percussió poden estar tocant un músic professional, un percussionista professional i una persona que sigui la primera vegada que agafa un instrument de percussió. Poden participar persones de diverses nacionalitats, de diferents procedències culturals, gent amb diversitat funcional, gent amb això, de diverses edats. És absolutament 100% inclusiu, realment. És dir, també és aquest llenguatge universal de la música que transcendeix moltes barreres, no, també?
2: M'agrada molt això que diu del llenguatge universal de la música, perquè realment, quan hi ha ritme compartit, passen coses molt profundes.
0: I ara estava pensant que ho podríem provar algun dia nosaltres.
2: Sí, no?
0: Eh?
2: Jo també ho estava pensant.
0: Sí,
2: podríem... Per què no ho fem?
0: Doncs vinga, va, provem-ho.
3: I ho transmetem en directe pels oients.
2: Sí.
0: Sí, i sobretot passa una cosa molt interessant. Desapareix la por d'equivocar-se en aquests drum circles. Moltes persones adultes carreguem moltíssim aquesta idea de jo no serveixo per la música, o faré el ridícul, però en aquests cercles això es desmunta molt ràpidament.
1: Jo en els cercles de percussió et dono un instrument i et dic un, dos, i tots toquem, i la gent es posa a tocar. Clar, això al principi moltes vegades també causa aquest pànic escènic de la gent de dir, ostres, ara tinc un instrument aquí que no he tocat mai, em faran tocar davant d'un col·lectiu de 40 o 30 o 250 persones, però clar, molta gent el que passa és que aixeca el cap i veu que tothom està més o menys igual. Llavors, això també genera col·lectiu. El fet de no donar instruccions o de no donar ordres o de no explicar res fa que no hi hagi error. L'error no s'amaga, l'error no existeix, i aleshores tothom és lliure de crear o de tocar.
3: Que potent, això, de l'error no existeix.
0: Sí,
3: i al final, si no...
2: Tot és vàlid,
3: reconduir camins i anar-nos trobant, no? Per segurament... Una de les coses que més condiciona moltes dinàmiques humanes, també dins les empreses.
0: És aquest error, no? La por a fer l'error.
3: Sí.
0: Quan la gent deixa de tenir por d'equivocar-se, doncs apareixen altres coses. La creativitat, l'escolta, la iniciativa, fins i tot l'humor.
3: Això
0: no?
3: Segur, jo m'ho imagino,
0: Sí, sí, jo cada cop ho veig més clar que hem de fer un drum circle aquí, a tots els matins del món.
3: Tots els col·laboradors i tots els membres de l'equip.
0: Home,
3: i tant que sí.
2: Podríem tancar la temporada així,
3: Esther! Que estem preparant un final de temporada molt bonic. A veure què passarà. Sí,
0: ai.
3: No ens desviem.
0: Vinga, va.
3: Continuem amb
0: Seguim.
3: Els drum circles.
0: Doncs tot això que dèiem, totes aquestes coses positives, passen sense necessitat de paraules.
3: Clar.
0: I a través del ritme i del propi cos. Per tant, és molt potent.
2: Clar, de fet, el ritme és probablement una de les formes de comunicació més antigues.

0: que tenim com a humans.
1: Això ben segur. I en Santi explica que això ho va entendre de manera molt clara, durant un dels seus primers drum circles multitudinaris.
2: El primer cercle de percussió que vaig fer va ser per 200 persones. Aquell dia jo vaig viure una experiència també com a facilitador molt interessant, que va ser la de comprovar aquesta cosa que diuen, és que el ritme és algo molt ancestral, que tal, tal. I això fins al moment per mi era una frase, una mica aquestes frases motivadores que a vegades són una mica fum, no? Però en realitat jo vaig comprovar que realment, o sigui, que realment tenia la percussió, el ritme té un poder molt bèstia. I això, i si el baixes a això, no?, un lloc molt primari, realment és a partir d'aquí on ho pots construir, és a partir d'aquesta cosa en el qual tothom s'entén i tothom comprèn, no? Aquesta cosa de pulsació, aquesta cosa del cor, del ritme, de pum, pum, pum, vale. A partir d'aquí pots començar a afegir-hi complexitat, però has de baixar fins aquí baix.
3: Aquesta idea del batec i del pum-pum-pum-pum, que connecta molt amb una cosa molt primària, no? Gairebé física.
1: Sí, totalment físic. I potser per això aquestes activitats tenen tant d'impacte emocional, perquè durant una estona deixem de pensar tant i simplement experimentem amb el propi cos. I aquí apareix una idea molt important per en Santi, la importància de l'experiència, perquè, com deia el filòsof i pedagog John Dewey, l'experiència genera pensament.
2: Fins que no coneixes, o fins que no t'enfangues, o fins que no toques, o fins que no olores, fins que no tens l'experiència, no coneixes. I et poden explicar tot el mal que fa trencar-te un braç, però fins que no trenques el braç no coneixes la realitat del dolor que pots patir, no? I això ho pots aplicar en molts més àmbits i treure'n molt profit, penso.
0: Doncs així és, eh? L'experiència genera pensament. És una idea, francament, molt bonica, perquè sovint volem entendre-ho tot abans de viure-ho.
1: Jo, que sóc una persona molt mental, us puc dir que sí, eh? I aquestes dinàmiques funcionen just al revés. Primer ho vius, ho comparteixes, ho sents, i després arriben les reflexions.
3: Clar, però en Santi no treballa només amb els cercles de percussió, oi?
1: No. També fa activitats amb Moonwalkers, que són aquests tubs de colors afinats amb diferents notes musicals. I aquí passa una mica de màgia, perquè amb persones que aparentment no saben música, aconsegueix construir harmonies molt complexes de manera molt intuïtiva.
2: Hi ha una part de les dinàmiques amb Moonwalkers que sempre m'agrada molt, que la faig sempre, i que normalment és un moment de uau. I això, i normalment el que faig és el reparteixo i després faig un petit exercici melòdic perquè ells reconeguin, els hi faig tocar l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, i els hi faig fer una petita melodia i llavors tinc uns suports de fusta, sí. I el que faig és posar els tubs allà. Clar, poso primer un do i la gent que té el do doncs toca do, do, do, do, do, do. Després poso un mi, clar, toquen do, mi, i després poso el sol, i tinc un acord de do major. Llavors, clar, quan passa tot això, bueno, vaig canviant els tubs i vaig fent com diferents acords amb diferents combinacions de notes, passo per 12 acords aproximadament. Però, clar, el que passa això amb aquest exercici és que d'una manera molt fàcil, molt visual i molt intuïtiva, fem una cadència harmònica de 12 acords. Clar, que només canviant una nota és com això, no? Vull dir que si tu estàs tocant el piano i vas fent tríades i vas traient una nota a l'altra, va com canviant tota aquesta cosa que et dona l'harmonia. Clar, d'una manera molt, molt, molt, molt senzilla, clar, quan acabes això tothom és uah, té un punt de màgia important.
0: Segur que la gent deu quedar molt sorpresa del resultat que aconsegueixen entre tots.
1: Ja us dic que sí, perquè jo ho he experimentat en pròpia pell en el marc d'una festa al carrer amb gent d'edats molt diferents i us asseguro que és màgia. Perquè de cop descobreixes que pots formar part d'una experiència musical col·lectiva sense necessitat de coneixements previs i això genera molta autoestima i molta connexió amb gent que potser no coneixes gaire o gens. De fet, Santi Carcassona també ofereix una activitat que ell n'hi diu icebreaker per trencar el gel en diferents situacions, com per exemple conferències, trobades professionals, simposis...
3: I és que em sembla molt interessant, eh? Perquè per generar un bon ambient en llocs on la gent potser no s'ha vist mai, que hi ha aquell fredor,
1: sí,
3: no, d'entrada.
1: Exacte, no? I que en àmbits, per exemple, professionals, no? Que tothom es posa com molt seriós, doncs potser no cal, no?
0: Clar,
1: potser
0: clar,
1: es generarà millor ambient si tots estem més relaxats. En aquestes situacions en Santi fa servir shakers o woodworkers, però a vegades també fa orquestres amb instruments construïts pels mateixos participants. I aquí, a més de la música, hi apareixen altres valors molt importants com la sostenibilitat, la creativitat o la consciència col·lectiva.
2: una orquestra d'instruments reciclats. Va ser superbonic, va ser molt, molt bonic, perquè en realitat els propis participants es construïen els seus instruments i després jo el que els hi feia era...

0: els ensenyava com utilitzar aquests instruments, com fer música amb aquests instruments que ells s'havien construït, i un cop sabíem fer com aquests diferents ritmes, posàvem una cançó i tocàvem aquesta cançó amb aquells instruments. En aquest sentit, estàs donant molts missatges molt importants.
1: Al final, totes aquestes propostes tenen una idea de fons molt clara. La música no és només un espectacle que mirem des de fora. També pot ser una experiència compartida que transforma la manera com ens relacionem.
0: Les persones que participen d'aquestes dinàmiques, no sé si se senten músics, segurament que molta gent sí, tenen una experiència, penso, molt enriquidora en molts àmbits, no?
2: Doncs avui ja ho veiem, hem descobert que la música també pot entrar a les empreses per fer-les més humanes, més creatives i més connectades.
3: I que potser tots necessitem també de tant en tant tornar a sentir aquest batec compartit del ritme.
1: I ens hem apuntat aquesta idea per al final de temporada fer un drum circle o podem fer una orquestra de Woodwalkers, no ho sé.
2: O d'instruments creats per nosaltres mateixos. Que també...
1: No sé si tindrem tant de temps, però ens ho podem anar replantejant. Perquè quan fem música plegats passen coses que van molt més enllà de la música.
2: I tant. Doncs Esther Plana, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Gràcies.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
3: 012, la millor resposta.
4: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
5: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
4: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
5: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
4: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
6: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: A Catalunya Música, tots els matins del món. De dilluns a divendres, de 8 a 11.
7: I continuem endavant quan són justament les 9 del matí. Bon dia a tothom, si és que us incorporeu ara mateix aquí a la nostra sintonia, Catalunya Música, això és Tots els matins del món. I després d'aquesta primera hora continuem endavant amb més música i més cosetes que tenim guardades i preparades.
8: Doncs sí, d'aquí no res. Seràs tu la protagonista de la fake news d'avui?
7: Jo diria que no seré jo la protagonista.
8: Bé, seràs la...
7: Seré la facilitadora, sí, facilitadora, podríem dir.
8: Avui et toca tu.
7: Sí, exactament.
8: Comentar una notícia i nosaltres haurem de dir l'Ester Plana, l'Alba i jo mateixa si és veritat o és mentida.
7: Sou un gran comitè,
8: a veure què ens prepares per avui. Això serà d'aquí no res. I també tindrem la conversa, evidentment, cap a 2:15 amb Sergi Cervén Escué. És pianista, compositor i improvisador i també poliinstrumentista.
7: Que bé, m'agrada molt aquesta definició. L'haurem de conèixer, això serà, com bé dius, d'aquí una estona. Perquè ara entrem en aquesta segona hora a nivell musical amb els paisatges serens i càlids que ens proposa el Quartet Americà de Dvořák. Ens sentirem, a més, el moviment lent, el gran moment líric d'aquesta obra que va escriure justament durant la seva estada als Estats Units i que combina el seu entusiasme per les músiques que allà va descobrir amb l'enyorança per les seves arrels bohèmies. El sentim en la versió del Quartet Pacífica.

0: pocs autors més inspirats per la melodia que Antonín Dvořák. El que sentíem era el moviment lent del seu quartet de corda americà en la interpretació del quartet Pacífica. I ara, doncs, abans de continuar amb la nostra selecció, us ho hem anunciat fa uns minutets, és moment per les fake news. Doncs sí, se'ns ha omplert l'estudi de gent per entrar en aquesta secció en què verifiquem entre totes els membres de l'equip, si una història relacionada amb la música clàssica, que és el que ens ocupa, és certa o és falsa. Però avui hem de dir que tenim una membre més aquí al costat de la taula, perquè aquí m'acompanyen, clar, l'Esther Pinar, que no es mou mai del seu lloc. Esther, pots manifestar-te?
1: Hola.
0: Al seu costat, l'Alba Quinquillà.
2: Jo crec que no em sentireu.
0: Sí?
3: Sí,
0: no?
3: Perquè Víctor... no està obert el micro.
2: Hola, bon dia.
0: No tenim el micro obert. Oh, màgia, no passa res. Ho solucionarem.
3: Ho aprofitarem, va.
0: I al costat de l'Alba hi ha la Maria Prieto, la nostra estudiant en pràctiques. Bon dia, Maria.
4: Bon dia.
0: Ai. No passa res, ja t'aniràs acostumant.
3: Li hem explicat una mica el de què anava aquesta secció, però no ho té molt clar encara.
4: No, és que acabo d'arribar i encara no tenia la veu activa. Ara ja està, ja està.
5: Sí, s'ha apuntat sense pensar-ho. Ja vinc, no sabia ni què venia a fer.
0: Això està molt bé, perquè al final aquesta secció, a més, en el context Catalunya Música, amb la imatge que tenim de Catalunya Música, que és aquella cosa de vegades una mica massa i tot, doncs crec que va molt bé també, que va molt bé que vingui. I Esther Plana, clar, al seu costat.
6: Hola, què tal?
0: Per tant, 5 persones aquí al voltant de la taula i avui m'ha tocat a mi.
4: 2 Maries i 2 Esthers.
0: I un Alba.
4: I un Alba.
3: I un Víctor.
0: I un Víctor. Ja hi som tots. Doncs, dit això, em toca a mi, ja us he preparat aquesta història. Esteu preparades
7: Va?
0: Per escoltar-la?
7: Sí, preparades.
0: Mira. Ai. Avui recuperem una figura que no és el primer cop que passa per aquesta secció. És Gustav Mahler.
4: Visca.
0: El recordareu per grans episodis com el vegetarianisme, no vegetarià.
4: Els calçotets de llana.
7: I no fa gaire d'això.
0: Els calçotets de llana.
4: Sí, fortament calçotets de llana.
0: Quina picor, no me'n recordava d'allò. D'acord, doncs bé. Gran creador dels finals del segle XIX, donem-li el lloc que mereix, el coneixem especialment per les seves grans obres simfòniques, on posava a prova contingut i forma intèrprets i públic, tot a benefici de l'art en majúscules i de l'expressivitat. Així, a les seves peces, doncs, sempre les acompanya un toc sublim, profund i transcendent. La vida personal del compositor, en molts casos, doncs, també es deixava entreveure en aquestes composicions, i les seves fílies i fòbies també es manifestaven

0: afectaven a nivell sonor. Hi ha un cas molt curiós, que és el cas del martell, que va incloure la seva sisena sinfonia, la sinfonia que es coneix com a tràgica, malgrat que ell mateix mai va anomenar-la així. Tot és molt curiós, començant pel fet que va escriure-la en un moment en què les coses li anaven força bé, vull dir, és de les obres fosques de Mahler, però malgrat tot doncs, va voler enllestir-la d'una manera molt difícil, dura, diríem, amb tres cops de martell, vaja. I, oh, sorpresa, després d'allò van començar a haver-hi sotracs profuns a la seva vida, cosa que posava dels nervis a la seva esposa Alma, perquè era aquella idea de potser estàs cridant al mal temps una miqueta, Gustav, sí, sí. Però vaja, això seria ja una altra història. Perquè jo volia parlar-vos d'un altre instrument singular més enllà del martell, que, per cert, el martell va haver de fer força provatures fins que va trobar el prototip i el so que li agradava. Però, tornant als lligams amb la vida quotidiana, un any abans d'aquesta sisena sinfonia, l'any 1902, a Viena hi començaven a circular cada cop més automòbils. Com us imagineu, doncs Mahler no era gaire amant del soroll que allò generava i va decidir anotar a l'últim moviment de la seva cinquena sinfonia, en la que estava treballant, la intervenció d'una Hupe des Automobils, una botzina de cotxe. Pel que sembla, Mahler volia que el clímax de l'obra, una botzina de pera d'aquelles de cautxú, doncs interrompés tota l'orquestra. No com un efecte còmic, això no és gaire malerià, sinó com el símbol definitiu de la civilització que esclafa l'esperit humà. Aquesta decisió no va arribar a bon port, finalment sembla que no va passar d'un glissando de trombons, no ho sé ben bé. Què penseu? Que és cert o que és fals? Pensen en silenci.
1: Sí, fan... sí.
2: Molt radiofònic, per altra banda. Estiguem totes pensant en silenci.
3: Sí, sí. No hi ha cap problema.
2: No m'ho imagino, no m'ho imagino.
4: Jo tampoc.
2: El què? Em
4: sent costa,
2: sí. Imaginar que pensés la possibilitat de fer servir, com ho has dit, això?
4: Una botzina. Bueno, sí, d'aquelles de pera.
2: Moqui, no? Que diríem. Val. Jo crec que no, ja està.
0: El martell
2: no penso,
0: sí,
2: no m'ho penso,
0: però la
2: botzina
0: no, eh?
2: El martell, sí.
4: Que també ens ho hem de preguntar, no. El martell, perquè ja,
2: bueno,
4: ja
2: clar,
4: comencem.
2: Ja és veritat i què, no?
5: Jo crec que sense voluntat còmica posar-hi una botzina de cotxe és difícil d'imaginar, no?
0: Però que no haurem desenvolupat la consciència que això és còmic a partir d'anys posteriors, a causa de tot el slapstick i el cinema mut i tot allò, aquestes coses? El caire còmic? Potser bé després.
4: Jo en Gustav Mahler el veig molt seriós.
0: Amb els seus calçotets de llana.
4: No el veig capaç de fer això. Però el veig. Me l'imagino.
0: No era un picarol que diguéssim de persona, tampoc.
4: No, jo dic que no.
3: Dieu que no. Les Esters diuen que no.
0: I l'Alba encara no s'ha manifestat.
3: No, jo no ho tinc massa clar.
4: I la Maria?
5: Jo, clar, és que no sé. Clar, sí que es feien servir recursos d'aquests no sé, algunes obres, tipus El Parat i coses així, però no sé, Mahler costa. Costa
0: de creure. Costa. Alba,
3: doncs jo diria que sí. No sé, em sembla que no m'estimem més.
4: Sí, clar. Jo diria que sí.
3: Tampoc en tinc ni idea, o sigui que m'és igual. Bé, sí, tampoc li veig... O
4: sigui, quin és el teu raonament per dir que sí?
3: Doncs mira, perquè és un instrument més, no? I tampoc...
0: Per portar la contrària.
3: Per portar la contrària... Perquè realment tampoc té per què ser tan còmic. Vull dir, realment pot ser un mec-mec, que soni... Mec. Sí, realment sona còmic,
5: Un toc de martell, mira, el pots, no sé, el pots assimilar més a algun instrument de percussió més semblant, no? Però clar,
3: però clar, amb ell li molestava. Amb ell li molestava, no li semblava còmic.
0: Diu, doncs
3: clar,
0: si molesta a mi, que us molesti a tots.
3: A tots.
5: Clar, posar-la dins de la seva sinfonia, si li molestava, també són ganes, no?
0: Després s'ho va pensar, eh?
3: Clar. Com a crítica. No sé, doncs jo dic que sí, perquè si no ningú diu que sí. I ja està.
2: Vinga, va.
0: Doncs revelem el secret i és fals! No hi va haver cap botzina mai, no hi va haver cap botzina, ni cap intent de botzina a cap manuscrit de Gustav Mahler.
5: El martell sí o no?
0: El martell sí, sí, sí, i tant. aquella història sí. A més, és això, després pel que sembla, com li van començar a anar les coses una mica de tort, va decidir que fer tres cops de martell potser era massa, en va treure un, alguns directors ara han començat a bueno, fa anys ja que li posen perquè era la versió original, no queda gaire clar quants cops de martell definitivament n'havia de tenir la sinfonia. Però vaja, us sembla que acabem amb

0: O sigui que de Mahler, una d'aquelles obres tant. També molt alegres, eh? Estic perdut pel món, on he perdut tant de temps de la meva vida. Potser he mort i... No, totes aquestes coses que diu els Rocket Leader.
1: Que són molt macos.
0: Són molt bonics. Això no li negarem a Mahler i tant. Ich bin der Welt abhanden gekommen i la sentirem en la versió de Christa Ludwig amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i la direcció de Herbert von Karajan. Gràcies a totes.

Era música de Margaret Hicks i, en concret, una obra inspirada directament per la lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana. Ara, sí? Veig en Víctor que em diu cosetes a darrere del vidre, ara t'he entès. Doncs sí, el que dèiem, una obra inspirada per la lluita pels drets civils, dedicada precisament a Martin Luther King. Es tracta de les seves Variacions Montgomery, una obra extensa d'aquest...

Ens sentirem de què n'hem sentit, millor dit, el tercer moviment, una marxa que dirigia Kellen Grey al capdavant de l'Orquestra Nacional Escocesa. I si hem fet sonar Margaret Bonds i les seves variacions Montgomery, doncs no deixarem

Doncs així en uns pens ens quedem en aquesta versió per orquestra de corda d'un fragment de l'octet de George Enescu, aquest compositor romanès de qui en recuperàvem una obra de joventut amb una complexitat contrapuntística important. A més, el sentíem amb l'ensemble Resonance i la viola de Tavia Zimmermann. I ara, abans d'entrar a la conversa del dia, encara una mica més de temps, en aquest cas per la música de Johannes Brahms. Sentirem un dels seus tres intermezzos per piano, el número 3 concretament, a les mans de Lars Vogt.

0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Avui a Tots els matins del món conversem amb Sergi Sirvent, artista, músic, pianista, compositor, improvisador i poliinstrumentista. És de formació clàssica, però amb una vessant clarament pròxima al jazz i a les músiques improvisades.

0: Bon dia i benvingut, Sergi.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem amb música teva.
1: Així és.
0: The Act of Composing and Listening, que forma part del nou àlbum que heu enregistrat tu i en David Vinyoles, bateria.
1: Així és, correcte.
0: Per què? Per què l'has escollida?
1: Mira, he escollit aquesta peça perquè nosaltres vam participar en un documental dirigit pel Xavi Esteban, que també va venir aquí un dia en una entrevista, i és un documental sobre Mompou, sobre Frederic Mompou, en el qual pues, participem tocant i sortim pues, bueno, parlant també. I durant el rodatge el Xavi em va dir, pots, et gravo, fes veure que composes alguna cosa. I li vaig dir, bueno, jo prefereixo composar-ho de veritat perquè per fer-ho veure pues, quasi que no se'm feia estrany. Llavors vaig asseure al piano i vaig començar a escriure el que és aquesta peça que escoltem, no? Llavors, pues, bueno, l'he escollit pues, per d'alguna manera lligar amb el documental, no?
0: Ressonàncies d'una música callada era el títol d'aquest documental.
1: Ah, exactament. Uh-huh. Sí.
0: I, clar, Mompou és un dels compositors que està molt relacionat amb tu, ja partint del fet que vas començar fent formació clàssica, tal com dèiem,
1: sí,
0: tot just presentant-te.
1: Sí. Sí, jo havia tocat alguna

0: una cançó i dansa, i no havia tocat molta cosa més, i de fet va ser arran de, del projecte amb el David, de Recreacions Tímbriques, que vam començar a endinsar-nos sobretot en la música callada, i la vam anar com descobrint junts, i la vam anar pues, arranjant, incloent la bateria, que és un instrument que no està a la partitura, no, diguéssim. I uau, va ser un viatge increïble, no? Perquè vaig sentir com que realment, bueno, com que aquesta música és molt, molt moderna, diguéssim.
1: La música de Frederic Mompou.
0: Sí, la música de Frederic Mompou trobo que és com molt moderna, realment. O sigui, com molt profunda, té un sentit molt, molt clàssic de les veus, de la conducció de les veus, però al mateix temps és força obert. L'harmonia, diguéssim, és bastant jazzística, diguéssim. I, de fet, després vaig saber que Bill Evans, el pianista de jazz, va estudiar Mompou, perquè també, ell també tenia formació clàssica, i d'altres, molts d'altres, no? Vull dir que i realment hi ha alguns voicings, no? alguns acords, disposició de veus que són molt utilitzats, no? en pianistes de jazz, diguéssim. I clar, això, quan mires la data, dius, això està escrit a principis del segle passat. No? És com dir, ostres, jo pensava que el que feia jo, diguéssim, era una mica així com...
1: I resulta que no.
0: I, no, i llavors, bueno, vaig sentir com un confort, en realitat, de sentir com, mira, pues aquest senyor és com una mena d'amic o germà musical...
1: Que t'hi sents molt a fer.
0: Sí, perquè o sigui, jo ja havia fet peces que tenien un aire similar,
1: sí, sí.
0: Diferent, però llavors va ser com molt natural, no? Va ser entrar en aquesta música i anar posant la bateria, i anar, pues, en algunes improvisàvem, altres no.
1: Frederic Mompou, que es definia com un home de poques paraules i un músic de poques notes.
0: Exacte. Sí, perquè busca molt l'essència, i això a mi m'agrada molt, perquè crec que és algo que jo ja tenia, però s'ha accentuat des que he entrat més en aquest món, que ara valoro molt més que abans l'espai, diguéssim, el silenci. Potser també m'estic fent una mica més gran.
1: Valores el silenci. Ahir va sortir precisament amb la convidada que deia que hem de deixar escoltar el silenci.
0: Bueno, que
1: hi ha alguna cosa així? Ho va dir, sí,
2: sí,
1: que
2: ho va plantejar com el silenci com un espai obert a rebre,
1: sí,
2: que et permet,
1: això,
2: quan fas silenci, rebre.
1: Hem d'estar disposats a rebre què ens diu, no, el silenci.
0: Totalment. Bueno, per començar, quan estàs en silenci, també t'escoltes a tu mateix, diguéssim. Estàs amb tu. Si estàs tota l'estona parlant, en el fons és com que t'oblides de tu, també. Llavors, pues, bueno, saber escoltar, en el fons és saber escoltar-te tu, primer, no?
1: I a l'hora de crear una música, de compondre, quina és la teva idea principal? És a dir, fins on vols arribar? Què vols transmetre? Busques aquesta simplicitat que també buscava Frederic Mompou? No sé si la buscava o no, però si més no, era...
0: Sí, jo crec que Frederic Mompou bueno, es basava molt en el so, escoltava el so i escrivia segons el que anava sonant. I jo faig algo bastant similar. Després pots analitzar el que has escrit i manipular, diguéssim, el material. Però sí, de fet, aquesta peça de Act of Composing and Listening, si et fixes, té un punt... Comença, torna a començar, s'allarga una mica. És com si estiguessis com valorant el que ja està succeint, ho estàs escoltant, i tornes a repetir-ho, però fas una variació i és com un...
1: Vas component, un punt, vas tornant enrere,
0: sí,
1: tornes a reprendre...
0: Té un punt cíclic, diguéssim. I, bueno, el que pretenc jo, no sé, jo a mi m'encanta explorar. Llavors, sempre estic gaudint de, bueno, tocar i improvisar i composar.
1: I et costa molt donar per acabada una peça o per vàlida?
0: No. De fet, tinc molta facilitat. O sigui, ahir mateix vaig escriure una peça i la vaig escriure en 10 minuts.
1: Caram.
0: És curteta, però... Sí, sí.

0: Sergi, aquí ens estem movent en un altre territori sonor. Aquí s'ha obert la textura, continua sí. aquesta percussió d'en David Vinyoles i estàs tu aquí amb el piano, però partint de nou d'un material anterior, diguéssim en aquest cas, Erik Satie, de cop ho heu expandit. Com decidiu quan una cosa s'ha d'expandir o s'ha de concentrar?
1: Bueno, a veure, nosaltres com que en realitat venim sobretot del jazz, jo tinc formació clàssica, però el nostre, on estem còmodes, és improvisant, sobretot. També interpretem, i aquesta peça que estem sentint es diu El fet i la ficció, i és una composició meva que està basada en la nocient número 2 d'Erik Satie. És un contratema, que es diu, no? O sigui, he analitzat els acords de la composició de Satie i he reelaborat una nova melodia i un nou ritme, no? I llavors aquesta peça pues, sí que permetia com més poder improvisar. Hi ha peces, inclús les de Montpou o algunes de Satie, que simplement les interpretem perquè veiem que no cal o no, la peça no es deixa, diguéssim. No? Hi ha altres que sí que permeten més. Per exemple, en el disc... Bueno, ara estem parlant de l'altre disc que hem fet amb el David, que és a Recreacions Tímbriques de Satie a Montpou. I en aquest disc, per exemple, hi ha una peça que es diu Vexations, que és molt famosa, i en la qual, com que és una peça que es repeteix una frase molt curta moltes vegades, bueno, Satie va dir que s'havia repetit 860 vegades.
0: Sí, aquestes sí. coses...
1: Perquè estava molt emprenyat, perquè s'havia separat d'una dona, d'una pintora.
0: I a Susanne Baladón, sí.
1: Això.
0: Quina història, sí.
1: Nosaltres no ho fem 860 vegades, però el que fem és repetir una mica com si fos un motiu, com un mantra, i anem improvisant. Anem donant voltes i anem reharmonitzant, anem donant diferents textures. Aquesta que sentim ara és més senzilla, diguéssim. Té un aire més clàssic, però sí que permet una mica més d'improvisació. Però està rítmicament és més estable, diguéssim. La de Vexations és més propera a un free jazz, o sigui, rítmicament és més oberta.
0: Satie, per tant, dona per fer aquestes coses, vull dir,
1: sí, totalment.
0: Amb les seves peces, ja que el vau triar intencionadament perquè
1: bueno,
0: funciona.
1: Mira, el vam triar, primer vam fer els dos primers àlbums, és Regressions Tímbriques de Montpou a Bartók, perquè ens vam centrar en Montpou i vam posar alguna peça de Bartók per donar una mica de contrapès rítmic, perquè Montpou també era molt, molt tranquil.
0: Més
1: tot.
0: Estàtic, no? Poder.
1: Sí, més espiritual, perdó. I aquest volum següent de Satie a Montpou també lliga molt perquè en realitat Satie va ser una influència per Montpou. I aleshores pues, hem agafat algunes peces de Satie i acabem el disc amb una música callada a Montpou i el llac.
0: Estirant fils.
2: Sí. Clar, tu dius, els dos primers volums els vau fer de Bartók a Montpou.
1: Al revés.
2: Ai,
1: de Montpou a Bartók.
2: Sí. Dius que vau introduir Bartók perquè pel tema de rítmica.
1: Sí, perquè Bartók és molt més rítmic.
2: Però hi ha alguna cosa comuna amb Bartók i Montpou? Vau trobar algun...
1: A veure, són molt diferents. El que tenen els dos és que són... Tenen... No sé com dir-ho. Intervàlicament, diguéssim, hi ha un control interbàlic, diguéssim. Però és molt, molt diferent, realment.
2: Molt diferent,

0: Molt.
1: Com us vau conèixer amb en David? Perquè fa molts anys, no?, que us coneixeu.
0: Sí, sí, havíem coincidit en algun combo quan érem estudiants.
1: Imagina't.
0: Sí, sí, sí, ens coneixem de fa molt. Sí, sí.
1: I què va passar que diguéssiu? De qui va ser la idea? Va, fem un duet.
0: Això va ser la idea d'en David.
1: D'en David?
0: Sí, perquè en David va començar a escoltar compositors tipus Mompou i altres afins i em va dir que si, bueno, que si em venia de gust fer això, un projecte duet i tocar músiques com més pròximes al clàssic. I sí, sí, jo vaig dir encantat.
1: Quan hem començat amb la primera, The Act of Composing and Listening, d'alguna manera deies que tu comentes que és com un homenatge a l'escolta. Creus que s'escolta música avui dia o es consumeix més que s'escolta?
0: Jo diria que ni una cosa ni l'altra, perquè per consumir-la l'has de comprar.
1: Uh-huh.
0: I avui en dia el que fem és paguem una aplicació i allà ja tens tota la música del món. I al tenir-la tota, primer no saps ni què vols, perquè tens infinit, dins de l'infinit ja no saps, o sigui, et perds. I després, al ser tot digital, pues, què passa? Pues que acabes com... Escoltes un tema i saltes un altre. Abans, pues, bueno, tenies un vinil o un disc, un CD, i l'escoltaves des de principi a final, no?
1: Uh-huh. No sé si ets molt exigent amb les teves composicions, però així com hi ha compositors que, per exemple, han eliminat algunes de les seves partitures perquè no volen deixar-ne rastre, n'hi ha que no les han acabat i n'hi ha que, com tu, no les han acabat, les han deixat un temps i després hi han tornat.

0: Doncs explica la història d'aquesta peça que sentim, perquè ve de lluny, pel que sembla.
1: Sí, mira, resulta que jo estava fent neteja, estava fent dissabte, que es diu, i res, estava... Bueno, vaig obrir una bossa i vaig trobar diverses llibretes antigues de música, i en una llibreta que era d'aquestes petitetes vaig veure una peça que posava Where's the Music, però és que estava tan antic, tan gastat, que les línies del pentagrama estaven mig difuminades.
2: Imagina't.
1: I llavors encara es podia veure una mica la melodia, i la vaig llegir un moment al piano i vaig dir, ostres, i posava el 98, no? 1998. I llavors vaig decidir passar-la en net, no?, amb un paper, i llavors la vaig decidir continuar.
0: Que bo, no? Perquè, és que clar, podries haver dit, ai, mira, un paper més, sí, adéu. Però
1: suposo,
0: no,
1: suposo que també pel títol, perquè el títol ja estava posat, posava Where's the Music?
2: On és la música?
1: On és la música, no? I clar, com que...
0: On és la que segueix?
1: Estava inacabada, no? Clar. Era com que jo mateix m'estava preguntant a mi mateix, no? I llavors va ser molt, no sé, va ser com diferent. Per mi, clar, no m'havia passat mai fer això, no?
2: Què deuria passar que ho interrompessis, que no ho acabessis?
1: No tinc ni idea.
2: T'ha passat més de començar i no acabar una peça?
1: Ara no. Però potser, clar, en aquells moments, al millor...
2: Eres jove,
1: clar,
2: tenies
1: sí,
2: 20
1: jovenet.
2: Anys.
1: Sí, tenia...
2: Uns 20 anys?
1: Sí, jo vaig néixer al 78. Mm-hmm. Exacte, tenia 20 anys.
2: Sí, és el 98?
1: Sí, sí.
2: 19 o 20, depèn del moment.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: No sé, vés a saber, però estava, ja et dic, que hi havia res, 10 compassos, no sé, 12, i els pentagrames així difuminat, tot plegat amb la pregunta i tot això, doncs mira.
0: Va ser com un...

0: Això
1: no es pot caigui. I en el fons, pensant-hi, és com si la música... O sigui, com que fos un tribut a la temporalitat, diguéssim, no? De la música, perquè, clar, l'he continuat 20 anys més tard, no?
2: I l'has inclosa, a més a més, en aquest àlbum sí. que porta per títol Enigma.
1: Exacte.
2: Que també és un bon sí, enigma, aquesta peça,
1: enigma.
2: No?
1: En aquest sentit, sí, totalment.
2: Què va passar? Per què no la vas continuar? Per què no la vas acabar? I just quan ha començat a sonar, ens has dit, mira, veus, tot això és del principi. Es detecta molt bé a partir del sí. moment en què ja no és aquell sí. Sergi de 20 anys,
1: exacte.
2: Sinó que la música ja vola, no?
1: És
2: ja...
1: És que hi ha com algú, les partitures o les peces, de fet, quan les gravem, també en pares perquè és com una mena de foto, no?, sonora, d'un moment vital teu, no?, com a autor, no? Com
2: sí, sí.
1: A... Llavors, clar, jo quan escoltava aquest principi, em portava una essència d'aquest Sergi de 20 anys, diguéssim, no? Em feia... I ho noto, no?, no sé, en la melodia, no sé per què, i, bueno... Em feia molta gràcia trobar això i seguir la peça. No?
2: Quina diferència hi ha entre aquest enigma i els altres? Evidentment són composicions que no són de compositors, sinó que són vostres, no?
1: Sí.
2: Són aquest, originals.
1: Exacte. Aquest àlbum que es diu Enigma és la diferència respecte als altres àlbums de regressions tímbriques que hem fet de Montpou i de Satí, on també hi ha algun tema propi, però la immensa majoria del repertori és diguéssim, composicions d'altres compositors, no? I en aquest cas sí que vam decidir gravar un àlbum que fos en la mateixa línia, diguéssim, però amb composicions totes pròpies. I li vam posar Enigma perquè una de les peces es diu Enigma i, pues bueno, ens donava aquest aire, diguéssim, una mica jazzístic, entre un híbrid, no? És entre el jazz i... música contemporània, impressionisme, també...
2: Aquesta seria la més jazzística, Where's the Music, o no?
1: Segurament, sí. Segurament aquesta està al final, també, és com molt llarga, i, bueno, sí, té un aire més jazzístic, totalment. Sí,
2: t'agrada? Sí. Clar, tu has enregistrat molts àlbums, una setantena, no?
1: Sí.
2: No sé si algun d'aquests àlbums és... enregistrat en directe en un concert. T'ho pregunto perquè,
1: sí.
2: Com a músic de jazz que us agrada improvisar, és a dir, que passi el que passi, que flueixi,
1: sí.
2: No sé si prefereixes els àlbums enregistrats en un estudi on saps que ho pots controlar tot, o t'agrada més l'emoció del directe, encara que no sigui perfecte.
1: Depèn. O sigui, pots gravar en un estudi, però si hi ha els elements necessaris perquè en aquell ambient d'estudi sembli, o si la música flueixi com un concert, tot i que no hi hagi pública, a vegades hi ha gent que posa pública a l'estudi per generar aquest ambient, no? Però en el fons és el que dèiem abans d'escoltar, no? Si tu estàs amb tu ets el teu públic també, diguéssim, no? O sigui, tu ets l'intèrpret. El compositor, si estàs improvisant, és el que està creant en el moment, o si estàs tocant alguna peça teva, i tu ets el públic. Tu ets tres coses alhora. Aleshores, si ets capaç d'estar bé i estar tranquil i fluir, pot ser inclús millor que un directe a nivell de naturalitat. Tot depèn de com estiguis tu en aquell moment. I llavors pot ser que en un directe no es doni tanta fluïdesa, o perquè sigui en aquell concert hi havia un ambient molt genial i la música, pues, és meravellosa, no? Però no garanteix ni una cosa ni l'altra. Depèn bastant de l'estat del que està tocant i també crec que del que està escoltant. Si és un públic, la qualitat de l'escolta del públic també afecta.
2: Encara et passa que puges a l'escenari i quan ha acabat el concert dius, què ha passat? Aquí ha passat alguna cosa màgica.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sempre. En realitat, sempre hi ha algú positiu i sempre algú que estàs com aprenent de dir, ostres, com... De fet, tots els que ens dediquem a això ho fem per això, perquè quasi és com una espècie d'addicció, no?
2: Ja t'ho anava a dir.
1: Perquè... clar, quan diguéssim, tastes una mica, la, diguéssim, podríem dir l'eternitat, per dir alguna cosa així, clar, ho vas a buscar-ho, no?
0: Ho vas a buscar.
3: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.

0: Reprenem, doncs, les creacions aquí d'en Sergi, que ens acompanya avui aquí tots els matins del món. Això que sentim és lirisme delirant. L'Esther, jo és que tinc un dubte des del principi. L'Esther t'ha presentat com a poliinstrumentista. De moment t'hem sentit tocar el piano.
1: És el principal, el piano. Però...
0: I quins altres instruments remenes?
1: A veure, remeno... Tirant molt enrere, jo vaig començar estudiant piano i llavors van veure que tenia molta oïda, que tenia oïda absoluta, i em van dir, va, que toqui el violí. Llavors vaig tocar
0: el violí. Això sempre ho diuen, no? Que afina bé, fer el violí, que és més complicat.
1: Sí. Exacte. I vaig fer, bueno, uns anys de violí fins a quart de clàssic i després ho vaig deixar. Toco la guitarra des de sempre, també. L'he pres de forma autodidacta, però, bueno, també tinc altres... projectes on toco la guitarra i canto. Sempre, clar, he cantat tota la vida, també. També toco la trompeta des de l'any 2000. Vaig començar a tocar la trompeta i també toco la bateria i el contrabaix. També.
0: Mira, veus? Ha començat com dient, no, sí, jo... No, no. I mira, hi ha tota la llista que hem fet.
2: I el que estem sentint, tal com deia la Maria, també és un dels temes de recreacions timbriques de Satie Amon Pou. Explica una mica aquesta peça.
1: Sí, l'irisme delirant és un altre contratema, com el fet i la ficció era de la Nocien 2. Aquest és un contratema de la famosa gimnopèdia número 1 d'Eric Satie, que, de fet, clar, jo vaig agafar la peça original de Satie, és com molt lànguida, molt tranquil·la, i aquesta... intenta com agafar els mateixos acords, canviant els baixos, i fer-la com accelerada, com si fos molt més emocionant, més... I per això es diu lirisme delirant, perquè és com si fos com una mena de primavera desfermada, no? I ahir va ser... Abans d'ahir vam tocar a l'auditori. I va ser molt graciós perquè vaig començar fent al principi de la gimnopèdia. Res, la primera fase perquè la gent fes el clic i després ja vaig passar a l'irisme de l'Iran. I vaig perquè la gent entengués, perquè, clar, igual si no, com que no ho vam poder presentar perquè havíem de tocar molt seguit, érem 5 grups i no havia temps de parlar molt. Llavors no vam poder presentar la peça i vaig dir, bueno, pues... I va ser molt graciós perquè després m'ho van comentar, no? Ostres, aquesta la conec. I de sobte com, hòstia, ara què he fet? S'ha accelerat.
2: A banda d'aquest concert que, tal com has dit, vau fer amb en David el diumenge, tens algun altre concert així properament?
1: Mira, aquest divendres presentem, el mateix, però en aquest cas podrem tocar més estona al Teatre L'Atlàntida de Vic, a la sala 2, a les 8 del vespre.
2: Amb en David també.
1: Amb en David també.
2: Clar, perquè tens altres projectes. Tu.
1: Sí, sí, sí.
2: Estàs ficat en moltes coses diferents, eh?
1: Sí, moltes coses.
2: I alguns de molt diferents, precisament.
1: Exacte, sí, perquè m'interessa moltes coses diferents. Aleshores, bueno, pot tenir... Lo dolent és que et pots acabar com difuminant, no? Hi ha gent que fa només una cosa i la fa al 100% i llavors... Però jo és que si només fes una cosa m'avorriria molt. M'agrada, no sé... anar provant altres coses i sempre, igual que composo de maneres diferents i, bueno, m'aporta igual tocar el piano que tocar la guitarra, que, no sé, tot
2: és... La trompeta, el contrabaix, la bateria...
1: Clar, tot forma part del mateix, no?, al final. Inclús d'estil, no?, d'això. Bueno...
0: Doncs que bé, aquesta mirada àmplia, t'agraïm que ens l'hagis portat aquí a tots els matins del món, Sergi Sirvent. Moltíssimes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos aquesta estona.
1: Gràcies a vosaltres, un
0: gràcies.
1: Plaer.
3: Cada matí, de 8 a 11, tots els matins del món.
4: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
5: Zero 12, la millor resposta.
6: Què fas tan concentrat?
7: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
6: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina?
7: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
5: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
6: M'encanta veure't tan motivat.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
9: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
0: Les 10 i 9 minuts, gairebé 10, d'aquest matí de dimarts, i hem entrat ja a la nostra tercera i última hora de programa aquí tots els matins del món. A nivell musical, entrem per la porta del repertori orquestral tot seguit i ho fem amb un moviment ràpid i brillant d'una de les sinfonies més estimades del romanticisme tardà, la segona de Sergei Rachmaninov. Música viva i que espurneja i que aquí dirigeix un gran expert en música russa com és Valeri Gergiev, al capdavant de la Simfònica de Londres.

Doncs així acaba aquest segon moviment allegro molto de la Sinfonia número 2 de Sergei Rachmaninov. La interpretava la London Symphony Orchestra dirigida per Valeri Gergiev. I de la gran orquestra doncs baixem a la cambra íntima i elegant del Quintet de Vent de Peter Meek, un d'aquells autors discret que al segle XX van navegar aigües amables i en què cada partitura doncs és una descoberta. Sentim l'Art Ventus Quintet en aquest Andante Cantabile.

força i passió romàntiques innegables del quartet en piano de Dora Pejacevic. En sentíem l'inici, un allegro, on es feien palesos els trets característics de l'escriptura d'aquesta autora croata, amb motius molt contrastats i sempre demanant entrega per part dels intèrprets. Aquí Stephen King al piano, amb el trio Serafim, des d'un disc que van publicar l'any passat i que es titula Radiante. I no queda curta en expressivitat la peça que tenim ja a punt, música de Piotr Ilich Tchaikovsky, un nocturn andante sentimentale, en una versió per violoncel i orquestra on sentirem a Gabriel Schwabe i l'Orquestra Simfònica d'Aachen.

0: La violinista Linda Hedlund interpretava aquesta romança que pertany a una de les bandes sonores que va escriure el compositor finlandès Einar Englund a la pel·lícula La poma que cau. Així doncs, l'acompanyava en l'orquestra La tempesta, dirigida per Joseph Hartz, i amb aquesta música tan romàntica, tan expansiva i tan primaveral, podem dir bon dia, Gisela Pi, què tal?
1: Bon dia a les dues.
0: Benvinguda, obrim aquest espai psicomúsica i ho fem de la manera que tu vulguis. Bàsicament.
1: Molt bé, doncs avui parlarem d'un tema que ja vaig avançar a la secció anterior, que és important i necessari, que és la diferència entre els homes i les dones a l'hora de rendir. Ho parlarem en termes genèrics, però també, sobretot, en l'àmbit musical. Tot i que actualment hi ha moltes més noies estudiant música clàssica als conservatoris que nois, la realitat professional continua sent que hi ha la desigualtat. A mesura que anem pujant a nivell de performance i de nivell, sembla que les dones es vagin com extingint respecte a la representativitat dels homes. I d'això en parlarem avui perquè encara és una miqueta tabú entendre arrel de què passa això, arrel de què hi ha aquesta predominància de, per exemple, homes directors i menys dones directores. Sovint atribuït a que les dones no estem gaire bé del cap, que som massa sensibles, que tenim moltes emocions i que a vegades no podem sostenir l'estrès o el nivell d'alta exigència performàtica. I d'això m'agradaria parlar avui, d'explicar, obrir aquest petit meló.
0: I aprofundir... Petit gran meló.
1: Sí, i aprofundir una miqueta més en les diferències i com què podem fer nosaltres per compensar-les i per ajudar que hi hagi un entorn igualment competitiu, però més equitatiu.

0: Doncs justament ara pensava que si parlem de conciliar carrera artística i vida personal, Clara Schumann s'emporta un premi, però sí, d'aquells enormes, amb aquells, no sé si 7 o 8 fills, i la carrera com a pianista, divulgadora de l'obra del seu marit, compositora en les estones lliures, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, i no només ella, sinó crec que la majoria de dones tenen aquest afegit de tots els sobreesforços que han hagut de fer per arribar a la mateixa posició que el seu partner o que el seu, en el cas de Clara Schumann, crec que el seu pare la va desencoratjar de dedicar-se a la música perquè deia que no era noble per una dona. I sort del seu,
0: aquesta
1: company.
0: Va ser la Fanny, aquesta va ser Fanny Mendelssohn.
1: Sí?
0: Sí, perquè el pare de Clara Schumann era el seu mestre i, de fet, va fer-se servir bastant d'aquell comodí de la nena prodigi. Vull dir que la va situar bastant en l'escenari.
1: Ho tenia malentès, llavors. Ho tenia girat.
0: Fanny Mendelssohn i el seu germà, en Fèlix, que després en algun moment van dir, vinga, va, doncs...
1: Passa.
0: Publica alguna cosa, no molt, però una miqueta. Però sí, sí. Històries d'aquestes per avorrir.
1: N'hi ha un munt. De fet, a l'última secció, que vam parlar de Mozart i de les estratègies artístiques que podíem exprimir d'aquests grans genis, vam parlar també de la seva germana, que li feia de llebre. No? Aleshores, el paper de la dona sembla que, tot i a vegades cada l'ombra, sí que ha inclús potenciat carreres artístiques d'homes, fins al punt, ara us diré una dada una miqueta horrible, que és que l'èxit professional, per exemple, d'especialistes d'èlit, en el cas de les Olimpiades, ve donat per, no tant per la continuïtat i tota la disciplina que tenen ells, sinó pel suport que tinguin de la seva parella. És a dir, si tenim persones al costat que encoratgen i que són disciplinades i que s'encarreguen de donar-nos bon suport, això facilita que la nostra carrera sigui d'èxit. Per tant, això ja genera una primera desigualtat, que és que sovint els homes no són tan bons a l'hora de donar suport a la dona com la dona a l'home, i això tradicionalment ja genera una gran...
0: Totalment, de crear aquest ambient de possibilitat, no? Possibilitat
1: totalment.
0: Que l'altre pugui fer.
1: Totalment,
0: de contenir totes aquestes necessitats primàries que no...
1: Exacte, llavors la dona com a figura de suport ja seria un primer, com si diguéssim, àmbit. El que m'agradaria comentar és com estan les dades ara mateix a Espanya, així com molt per sobre. És a dir, comencem amb els conservatoris, el que deia abans, amb suficient alumnat femení, i aquí no tindríem res a dir, i a mesura que anem pujant a nivell de carrera, per exemple, a les orquestres espanyoles, les dones representen un 34% dels músics. Això són dades relativament recents, no tinc les més actuals perquè no estan accessibles, però les més recents que trobo és això, 34% dels músics són dones, i ja si pugem en altres rangs, tipus doncs, direcció d'orquestra, doncs trobem que 92% de les dones no tenen aquesta plaça, que només hi ha un 8% de figures representades.
0: Una xifra, hem perdut les dues xifres.
1: Sí, i finalment això, concerts simfònics, doncs ja ens n'anem, al 5% dels concerts simfònics són dirigits per dones, la qual cosa és doncs això, una quantitat molt minsa. Avui volia presentar-vos a una dona, Ella Grace, que és una trompetista que viu a Chicago, i em vaig trobar amb la seva recerca que ha fet de 250 persones dins l'àmbit de, això seria dins l'àmbit del jazz, i ha estudiat les diferències entre homes i dones a l'hora de fer carrera, especialment en nivells d'escoles de música superior i primer, com el primer avenç a la carrera. I us volia presentar quatre cosetes amb la seva música de fons, per veure si podem seguir endavant.

0: I amb aquesta introducció de la Grace, m'agradaria començar a parlar d'un dels de les dades més interessants que va trobar ella, que és que la freqüència d'emocions positives reportades per homes i dones dins l'àmbit dels estudiants de música superior, les dones tenen més sensacions incòmodes, més inseguretats, més malestar, més por, més sensació de no sóc capaç, sóc insuficient, que els homes, amb una gran proporció, és a dir, una proporció significativament diferent. Això fa que els homes, de base, se sentin més segurs, de base, és a dir, jo tinc molts homes a consulta, jo, de fet, no he vist mai aquestes diferències a consulta perquè tinc tant homes com dones, però, clar, els psicòlegs ja tenim aquest biaix
1: professional. Potser és que els homes també s'ho amaguen. No?
0: També pot ser, és a dir, aquest biaix també existeix.
1: Les dones són més d'exposar-ho.
0: Bon punt.
1: Tinc molts nervis, no estic segura, i en canvi els homes com que s'ho amaguen més, no?
0: Exacte, és a dir, la dona accepta la vulnerabilitat una miqueta més que els homes, i això també és veritat que hi ha recerca, i és com, de fet, en la majoria de camps és així, inclús en política i altres àmbits. Aleshores, això, tenim que les dones són més insegures, que tenen menys sensació de capacitat, que se senten més vulnerables, fins al punt, inclús, que a nivell de feedback negatiu, és a dir, si tenim un alumne músic, dona o home, veurem també diferències en com es prenen les coses. Les dones, si els hi cauen tres feedbacks negatius, que de fet és així com aprenem les persones, és a dir, en el moment que hi arribem a certs graus de rendiment, el feedback serà més negatiu que positiu, et vindran més paraules de què cal ajustar, clar, i no tant de què està bé. Es pressuposa que el que va bé, va bé. I les dones són més sensibles, aparentment, i reportem més sensibilitat o més impacte d'aquella crítica negativa. Per tant, per exemple, jo encoratjo la gent que tingui alumnes, homes i dones, que tingui això en compte, perquè, per exemple, una nena abans d'un examen, a qualsevol edat, però sobretot justament en moments crítics com pot ser una prova d'accés, un examen i tot això, les últimes classes tinguem cura, perquè els nens ho entomaran, potser alguns els rellisca una miqueta més, i les nenes tenen més dificultat d'entomar això i poder-ho assimilar amb el temps suficient com per després anar a l'examen i que es noti que hi ha hagut una millora, els hi costa més acceptar. Molta gent sovint sentim que és, bueno, clar, és la biologia, és que les dones teniu hormones, sou més sensibles, aneu alterades per la vida, teniu més càrrega mental. I aquest és un altre mite que m'agradaria, del qual m'agradaria parlar avui, perquè sovint la biologia es fa servir només en una direcció, és a dir, en la direcció de la biologia és responsable del nostre malestar i tot bé. En canvi, per exemple, no tenim en compte la biologia de cara a els principals moments performàtics. Per exemple, doncs, si una persona que està sentint dolors perquè té una regla i no se n'ha pogut desfer d'aquests dolors, que a més els dolors premenstruals ja sabem que amb l'estrès s'incrementen, aquest tipus de condicions no es tenen en compte a nivell laboral com per poder acomodar a la persona i poder-li, per exemple, deixar que comenci una coseta més tard simplement perquè li faci efecte a la pastilla que s'ha pres o l'ibuprofè, el que sigui que s'hagi pres. No? Aleshores, hi ha situacions que com el món per defecte funciona en base a la mitjana masculina, tenim tots aquests casos en els quals, sí, les hormones poden ser importants en un moment clau. El teu moment del cicle, si tens una prova d'accés a una orquestra, segurament afectarà. De fet, és una de les primeres coses que jo demano. Tant si tens malestar o no durant aquell moment del cicle, en quin moment ens caurà la prova, per saber fins a quin punt doncs, podem prendre millors o pitjors decisions, que afecta bastant a la presa de decisions, el tema del cicle. I d'aquí doncs, podem entendre que el cicle és una part més, però no és l'única que ens contribueix a trobar aquestes diferències de sensibilitat, vulnerabilitat davant de
2: m'ha agradat molt això que àmbit. Sí, m'ha agradat molt això que deies de llegir la biologia de manera incompleta, no? Perquè justament és això, sí. Ets capaç de fer una prova i fer-la bé amb aquestes condicions invisibles, o sigui, al final estàs reforçant també la capacitat d'aquella persona.
0: Exactament.
2: El que normalment no es veu és com aprecieu, perquè
0: exactament.
2: No és fàcil.
0: Es veu com una debilitat i no tant com un potenciador de, o això, o gent, el que dèieu abans, que poden estar conciliant fills amb arribar a l'hora fer una lactància.
2: I has dormit dues hores amb franges de 20 minuts.
0: Sí. Exacte. I això té un... a nivell performàtic potser no se sent o no s'escolta, però tota la càrrega o tots els factors que hi ha al darrere són molt importants i els hem de tenir en compte a l'hora, per exemple, en el meu cas, d'acompanyar a persones que tinguin doncs, benestar dins el seu àmbit laboral.

0: I ara m'agradaria seguir amb un tema que és l'experiència vicària. No sé si us sona això. El fet de tenir referents dins el teu àmbit del que tu fas. I això és importantíssim a l'hora de tenir un exemple, un lloc on posar la mirada. A mi em sorprèn molt, encara a dia d'avui, quan això és clàssic dins l'àmbit del coaching, doncs agafar els referents de cada persona per tenir un far, una guia. Potser a vegades és per copiar un moviment, és per copiar unes sensacions, és per entendre la música o intentar entendre la música fent un modelat, com dèiem a la secció anterior. I sovint, quan tinc dones, músics a consulta, els referents que apareixen són masculins.
1: Oh.
0: I a l'inversa,
2: no
0: curiosament,
2: no? curiosament,
0: a l'inversa no passa. És a dir, no he trobat encara ni una sola vegada, i porto doncs, això, 17 anys treballant amb músics, l'exemple invers, on un home s'emmiralli en una dona com a referent. Que és cert que n'hi ha poques, però em sorprèn molt que no hi hagi referent femení per als homes i, en canvi, les dones a vegades és exclusivament l'únic referent que tenen d'una superèlit o d'una performance allò increïble. I per tant, això afecta per què? Perquè des de ben petites, les dones,

0: Quan comencem a l'escola, de fet, aquí hi ha un efecte meravellós i alhora molt depriment, que és que quan comencem l'escola, nens i nenes, som igualment bons o dolents en mates. Tothom comença des d'un mateix nivell, a nivell de matemàtiques. Després del primer any, al final del curs, se'ls fa una avaluació i es veuen diferències entre nens i nenes, on les nenes tenen pitjor performance que els nens. Jo estic parlant del que seria equivalent a primer de GB. S'ha fet als Estats Units, però...
1: Sobre
0: seria
1: 6-7
0: com...
1: anys.
0: Sí, exacte. Llavors... Com no s'entén, aquí de fet comencem les mates o la part lògico-matemàtica una miqueta abans, allà va, la regla és una miqueta diferent. El que troben és aquesta diferència a final d'any, que és què hem fet diferent, si els nens han estat a la mateixa classe, les nenes han estat a la mateixa classe, què estem fent diferent. I el que troben és que l'efecte recau en que les nenes s'emmirallen en la mestra i les mestres tendeixen a tenir més inseguretat a nivell de raonament lògico-matemàtic que, per exemple, de llenguatge. Les dones mostrem més confiança en temes lingüístics, emocionals, i menys confiança en temes de mates i visoespacials. Llavors, la confiança de la profe està tenint un impacte en la confiança de les nenes, que no dels nens, perquè els nens no tenen aquesta experiència vicària d'emmirallar-se amb la professora. Aquest efecte es cancela quan els professors de primària són homes. Llavors, davant d'un profe home, les nenes...
1: Sí que és una mica depriment, sí.
0: Per tant, ja comença superaviat. Ostres. Aquest tipus de biaixos, de diferències, comencen, de fet, comencen molt abans, però és igual. Ara volia referir-me a aquests àmbits que són majoritàriament d'homes i com això pot tenir un impacte des d'edats tan petites com el fet de posar una professora dona, un professor home, i la confiança que tingui aquest mestre o aquesta mestra en la psique de les persones més petites que estan aprenent una cosa complexa i difícil. L'altre tema que volia parlar aquí és també d'aquestes experiències vicàries que tenim sovint. Tenim l'home exitós com aquell personatge empolainat, perfecte, impecable, i la dona la veiem, quan està en aquestes mateixes condicions, com si fos una mena de diva, més histriònica, la veiem com més maniàtica. Hi havia una campanya que va fer Beyoncé en el seu moment, que deia... I'm not bossy, I'm the boss. No sóc una mandona, sóc la jefa. Sí, és a dir, és el meu rol, mana, és el meu rol.
2: Sí, sí.
0: I aquesta diferència entre ser la que mana i la que és la que porta, la que dirigeix, sovint tenim aquests biaixos perceptius de que els homes i les dones els hi atribuïm d'una manera més positiva o més negativa aquest impacte. Finalment, m'agradaria parlar del recolzament que sent un home o una dona en aquests àmbits musicals d'alt rendiment. I fent aquests estudis segueixo Mella Grace perquè tinc l'estudi recent i, de fet, hi ha molt poca literatura d'això. M'heu de perdonar, però hi ha poca literatura d'això.
1: Doncs tira el que tinguis,
0: sí,
1: que és molt important.
0: Llavors, els homes se senten sovint més recolzats pel seu entorn que les dones. És a dir, si tu surts a tocar i és un... anem a posar un bolo, qualsevol, doncs l'home sentirà més recolzament pel seu entorn, per la seva secció, per la gent que està escoltant, que no pas les dones. De fet, el número de verbalitzacions positives que rep un home i el que rep una dona en la mateixa posició és diferent. Les dones acostumem a tenir menys reforç positiu en l'àmbit laboral, sobretot si són posicions altes, en el cas de managers i tot això, això sí que s'ha estudiat, no en l'àmbit de la música, però en l'àmbit de dins l'empresa, per exemple, que les dones que porten càrrecs elevats tenen més crítiques negatives que positives, i als homes les crítiques negatives són menors i les positives són realment bones. Hi ha més compensacions, inclús a nivell econòmic, no només a nivell verbal, sinó també a nivell econòmic. I finalment, ja després d'això, si no ens hem acabat de deprimir... encara. Què tindríem? Doncs el tema de l'abandonament de carrera. És a dir, totes aquestes desigualtats faciliten que dones o persones que es volguessin dedicar a la música doncs tinguin més sensacions de desesperança.
1: En un moment donat diguis, mira, aneu a fer un passeig aquí.
0: Exacte.
1: Per la Diagonal. Ja.
0: Que m'he de treure les sabates perquè no em sentiu el calçat a l'hora de fer una posada en escena d'una prova. Doncs escolta, mira, doncs arribarà un moment que em canso. Llavors, sovint es conformen amb càrrecs menors on hi ha menys competitivitat, on on finalment aquest cansament s'acumula i prens altres decisions a nivell de carrera, tenen un impacte a nivell de carrera. Aleshores, així com per resumir, m'agradaria que quedés molt clar que el proper cop que algú culpi les hormones del rendiment acadèmic, si us plau, pensem-nos, aquestes hormones formen part d'un context, aquest context estem tots i totes esbiaixats des del principi, acabo de dir tots abans que totes, ja només això ja es representa

0: representatiu, i seria important tenir en compte que justament si estem tractant amb dones que comencem a entendre com funcionen, perquè això, perquè el genèric ve d'un altre lloc.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, avui, quina secció ens ha quedat amb un equip, que hem de dir, que som dones, bàsicament, a l'excepció de...
2: Quatre dones i un home.
1: Que és el que ens porta la part tècnica.
0: Meravellós, meravellós.
1: Aquí,
0: fent les excepcions, aquesta experiència vicària que consti en acte.
1: Això mateix, que la lluita pels referents és una d'aquelles que no s'ha d'abandonar, que no es pot donar mai per feta. Per tant, Gisela, moltes gràcies per haver vingut avui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: I nosaltres que ens acomiadem, perquè hem arribat al darrer minut del programa d'aquesta edició de dimarts 12 de maig, aquí a Tots els Matins del Món. Demà hi tornarem a partir de les 8.
2: Doncs sí, amb més música durant les 3 hores i les seccions de l'Eulàlia Febré, que sempre uneix música i videojocs, i l'òpera que ens arribarà amb Maria José Anglès, que no sé si portarà alguna coseta, perquè sempre ens porta
1: sempre
2: alguna cosa.
1: Sí.
2: I la conversa que tindrem a 2:15 de 10, a la segona hora del programa, amb la Sílvia Vidal, que fa ioga i també piano.
1: Però aquesta combinació, sí, segur que funciona, sense cap dubte. Doncs,
2: tres dones, per tant, demà.
1: Sí, si és que amb això nosaltres no punxem mai. Vull dir, a més, a nivell de compositores, una per hora mínim. Això ja ho sabeu, que les nostres seleccions són així. Per tant, que vagi molt bé i ens trobem demà.
2: Adéu-siau.
3: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
4: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
3: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
4: Entrades a osvallès.com.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'orgue romàntic de la parròquia de Sant Pere de Berga per sentir un altre dels concerts en homenatge a l'organista Montserrat Torrent. Hi va fer concert el juliol de l'any 1995, aleshores Torrent tenia 69 anys. El concert el va gravar Catalunya Música i us l'oferirem avui. I ens permetrà de sentir aquest instrument construït a Barcelona l'any 1896 per Francesco De Patti. És un orgue de sonoritat romàntica antica i de transmissió mecànica, és a dir, que tot i ser romàntic encara manté la transmissió mecànica entre la tecla i el tub, de manera que amb els dits al teclat o els peus al pedalier es pot controlar directament l'obertura del tub i, per tant, tenir un control més gran sobre l'articulació que si fos un orgue elèctric o pneumàtic. Per entendre'ns, què li passa a l'elèctric? Doncs l'elèctric, resumint, és l'acció on-off. En funció de l'impuls elèctric cobre el tub, cosa que no permet controlar l'obertura del tub, però, en canvi, permet, això sí, posar la consola, és a dir, els teclats, lluny dels tubs. Les podem tenir, per exemple, a l'escenari, que és el cas del Palau de la Música Catalana o tants altres. Podem tenir el teclat separat de tots els tubs de l'orgue. En canvi, el pneumàtic és com si es bufés des de cada tecla o de cada tub. Això acostumava a provocar retards en el so. De fet, abans n'hi havia força d'orgues pneumàtics, es van anar substituint. El mateix del Palau de la Música Catalana ho era, abans de ser elèctric, i van ser els mateixos constructors Walker els que van canviar el sistema de pneumàtic a elèctric al Palau. Tot això per entendre l'instrument que sentirem avui, aquest orgue de la parròquia de Sant Pere de Berga, on hi va fer concert Montserrat Torrent. Un concert que va començar amb 6 estudis per a piano, pedalier o orgue, l'Opus 56. Després us explicarem què és això del piano pedalier, que també té la seva història, és un instrument a part, un instrument que no va tenir gaire èxit, però per al qual Schumann va escriure aquesta obra, aquest Opus 56, que ara hi interpreta Montserrat Torrent per començar el concert d'avui a Catalunya Música.

Avui a Catalunya Música hi sentim Montserrat Torrent des de l'orgue de Sant Pere de Berga. Ara ha interpretat els 6 estudis per a piano, pedalier o orgue, l'opus 56 de Robert Schumann. Abans us dèiem que explicaríem una mica què és això del piano pedalier. Sovint un piano de paret, que en lloc dels 3 pedals petits del piano té un pedalier d'orgue, és a dir, el teclat dels peus que té l'orgue, i que utilitza en aquest piano pedalier normalment les mateixes cordes del piano. És a dir, que amb peus i mans s'accionen les cordes del piano. Hi va haver un constructor d'orgues alemany que li va fer un piano de cua amb pedals a Robert Schumann. Schumann el va preferir vertical, el piano, un piano de paret. Tenia 29 cordes, es veu aquest instrument, una per a cada nota, per a cada tecla del pedal, i estaven posades en una capsa de ressonància independent de la resta de cordes del piano. Això es veu que era a sota de l'instrument. I aquest instrument tenia la part pràctica, això sí, el piano pedalier, de permetre que els organistes poguessin estudiar a casa en lloc d'haver de demanar permisos i horaris a les esglésies i passar-hi molt fred. A més, abans que aparegués el motor d'aire als orgues, s'havia de quedar d'acord amb el manxaire, que era la persona que amb unes palanques manxaia perquè l'orgue pogués sonar. Doncs tot això quedava resolt amb aquest instrument que, de fet, no va arrelar aquest piano pedalier per al qual Robert Schumann va escriure aquests 6 estudis opus 56 amb què hem començat aquest concert d'avui. Un concert que continua amb Francesc Civil. És un compositor que va néixer quan s'acabava el XIX i que va morir quan s'acabava el segle XX. En sabrem més coses després d'haver sentit les variacions sobre una cançó nadalenca que ara interpreta Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Sant Pere de Berga.

Música de Francesc Civil, que és un músic, com tants, molt oblidat al nostre país. Civil va viure 95 anys, havia nascut quan s'acabava el segle XIX a Molins de Rei i va morir l'any 1990 a Girona, després d'haver-se format a l'Escolania de Montserrat i a l'Escola Cantorum de París, d'haver estat organista de la Catedral de Girona, després d'haver fundat el 1942 i d'haver dirigit el Conservatori Gironí, i a més, des del punt de vista musicològic, Francesc Civil va recopilar dades i documentació sobre compositors gironins a qui va donar a conèixer. Doncs avui de Francesc Civil n'hem sentit les variacions sobre una cançó nadalenca en versió de Montserrat Torrent, a qui sentim des de l'orgue romàntic de la parròquia de Sant Pere de Berga, una gravació de Catalunya Música que té ja uns anys, és de l'any 1995, de quan Montserrat Torrent, que a dia d'avui en té 100, tenia 69. Montserrat Torrent, que tot i ser una abanderada de la música antiga ibèrica per a orgue, no ha deixat mai de tocar, per exemple, Johann Sebastian Bach, és a dir, per extensió, la música del barroc, o el repertori romàntic, i una dona, sobretot, que ha estat inspiració de molts compositors contemporanis seus que li han dedicat obres, o sense ser-li dedicades, Montserrat Torrent ha interpretat obres de tots aquests compositors, les ha estrenades i les ha difós. Per exemple, l'any 1973 hi va haver un concert molt especial, és quan es va restaurar l'orgue del Palau de la Música Catalana, és quan es va fer la consola o el teclat mòbil, i per aquell concert de la inauguració d'aquesta restauració es va encomanar música als compositors del moment, i Torrent, que aleshores tenia 47 anys, va estrenar, entre altres, obres de Carles Guinovart, d'Òscar Esplà, de Frederic Mompou, de Josep Soler, de Xavier Montsalvatge o de Salvador Pueyo. L'obra Pensar, que sentirem ara també, la va interpretar altre cop l'any 1995 en aquest concert que us oferim avui, des de l'orgue de Sant Pere de Berga, des del qual Montserrat Torrent ens interpreta Pensar, de Salvador Pueyo.

Música de Salvador Pueyo, nascut l'any 1935 i que va fer els primers estudis musicals a la capital del Berguedà, que és on som avui. Avui hi som a Berga amb aquesta gravació de Catalunya Música de l'any 95 i estem sentint l'orgue romàntic de la parròquia de Sant Pere. És el que està interpretant Montserrat Torrent. Ara ens ha ofert l'obra Pensar de Salvador Pueyo. Dèiem que havia fet els primers estudis musicals Salvador Pueyo a Berga, que és on va residir durant un temps amb la seva mare, a casa dels avis. El pare era exiliat a França. Salvador Pueyo és un home rigorós, un home pulcre, exquisit, que entre altres alumnes ha tingut Héctor Parra o Bernat Vivancos. Avui n'hem sentit la seva música, la que precedeix la d'Agustí Bruach, que és gairebé dues generacions posterior a Salvador Pueyo i a tots aquells compositors que citàvem abans, aquells de qui se n'havia sentit música en aquell concert memorable de l'any 73 per a la reinauguració de l'orgue del Palau de la Música Catalana. Agustí Bruach és de Terrassa, és un dels molts alumnes que ha estudiat amb Montserrat Torrent, algú amb qui l'organista catalana ja ha continuat l'amistat malgrat la distància, perquè Agustí Bruach fa anys que viu a Alemanya, és on ha continuat el seu treball intens com a musicòleg. Ha estudiat especialment l'obra de Josep Soler, nascut com Pueyo l'any 1935. Josep Soler va morir el 2022 als 87 anys. Doncs ara, d'Agustí Bruach en sentirem variació sobre un tema de Messiaen. Messiaen és una figura capdalt de la música del segle XX, va fer una gran aportació a més

Música d'Agustí Bruach, nascut a Terrassa l'any 1966, un dels alumnes de Montserrat Torrent, musicòleg establert a Alemanya, que té present sempre Catalunya, que hi té sempre un peu posat i de quin hem sentit avui aquesta variació sobre un tema de Messiaen que Montserrat Torrent ha interpretat des de l'orgue de la parròquia de Sant Pere de Berga. En un concert que s'havia d'acabar amb la música de Josef Rheinberger, que és aquell compositor nascut a Liechtenstein l'any 1839 i que va morir a Munic l'any 1901. Rheinberger l'any 1877 és quan va començar a ser mestre de capella de la cort del rei Lluís II de Baviera. Va tenir un paper principal pel que fa al repertori sacre catòlic de l'Església Catòlica a Alemanya, hi ha misses de Rheinberger, motets, Stabat Mater, que s'interpreten sovint, música fantàstica del repertori per a

cor i orgue. Doncs avui d'ella en sentirem una de les seues obres per a orgue sol. És la sonata número 7 en fa menor, l'opus 127 de Reinberger, que soni així en mans de Montserrat Torrent des d'aquesta gravació de l'any 1995, feta per Catalunya Música a l'orgue romàntic de la parròquia de Sant Pere d'Ever.

Música de Josef Rheinberger. Aquesta era la sonata per a orgue número 7 en fa menor opus 127 i la versió era de Montserrat Torrent, a qui avui sentim des d'una gravació de Catalunya Música de l'any 1995, quan Torrent tenia 69 anys i va fer un dels seus concerts, en aquest cas a la parròquia de Sant Pere de Berga. Estem sentint aquest orgue romàntic des del qual Torrent ha interpretat la sonata d'aquest compositor nascut a Liechtenstein, l'any 1839. Va passar bona part de la seva vida a Alemanya. Va morir a Munic l'any 1901. Era un organista i compositor, per tant, de la segona meitat del XIX, va ser un enorme pedagog d'orgue i composició, igual com ho ha estat també Montserrat Torrent, la dona de qui en celebrem els 100 anys, aquesta organista extraordinària, que encara sentirem uns minuts més, perquè després d'haver acabat teòricament el concert amb Rheinberger, fora de programa va interpretar Liebster Jesu, wir sind hier, estimat Jesús, som aquí. És un coral preciós que Montserrat Torrent interpretava sovint fora de programa quan havia acabat el que estava establert que havia d'interpretar en les seues aparicions públiques. El sentim, aquest coral en mans de Montserrat Torrent des de l'orgue de la parròquia de Sant Pere de Berga.

0: Un coral preciós que ha interpretat Montserrat Torrent. Un coral és una composició sobre una melodia de coral litúrgic, és a dir, música que cantava la gent, música que la comunitat religiosa coneixia i reconeixia i que podia cantar durant els serveis litúrgics luterans. El coral que hem sentit era Liebste Jesu, wir sind hier, Estimat Jesús, som aquí, és música, de Johann Sebastian Bach, en mans de Montserrat Torrent, organista que avui hem sentit des d'una gravació de l'any 1995 de Catalunya Música, un enregistrament que ens ha fet retrocedir en el temps i trobar una Montserrat Torrent jove, de 69 anys. És la mateixa que em sent avui dia, continua fent concerts i emocionant el públic. Avui l'hem sentit des de l'orgue romàntic de la parròquia de Sant Pere de Berga, amb un programa que ha començat amb els 6 estudis per a piano pedalier de Robert Schumann, l'Opus 56. Després hem sentit música de Francesc Civil, les variacions sobre una cançó nadalenca. Després, Pensar, música del compositor nascut a Barcelona l'any 1935, Salvador Pueyo. Després, música del terrassenc, nascut l'any 1966, Agustí Bruach, la variació sobre un tema de Messiaen. I finalment, el concert s'ha acabat amb la sonata per a orgue número 7, en fa menor, opus 127 de Josef Rheinberger. És el final d'un altre concert en homenatge a Montserrat Torrent. Tota aquesta setmana ens sentirem de música interpretada per aquesta organista que aquest 2026 celebra els seus 100 anys. Els celebrem també a Catalunya Música i per això tornarem amb ella demà als concerts. El d'avui us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Sergei Rachmaninov i una sinfonia que comença de manera gairebé imperceptible, la tercera, en la menor, opus 44, que ara hi interpreta l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda, dirigida per Alexander Anisimov.

Aquesta era la tercera sinfonia de Sergei Rachmaninov en la menor, l'opus 44, que ha interpretat l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda dirigida per Alexander Anisimov.

0: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
1: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
0: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
5: Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals, potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.
2: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de Catalunya Música, els homes clàssics, amb el gran líric Albert Galceran.
2: Per un programa. Els homes lírics, podríem dir.
1: Els homes
2: lírics,
1: exacte.
2: Per un programa que dediquem a l'Opera, el capítol d'ahir, per un que em dediquem.

0: Ja hem d'escoltar aquesta cançoneta. Sí. Això no és com el piano, que és una cosa recurrent en aquest programa.
1: Perdona. Per un programa, sí, el d'ahir. Però és que en venen 9 més de seguits de programes d'òpera, eh? És veritat que tots dedicat a Wagner.
0: Exacte. I encara em semblen pocs. Encara em semblen pocs.
1: I a Wagner li semblarien poquíssims.
0: Home, i tant. I tant.
1: Sí, sí.
0: En el capítol anterior vam poder repassar els primers anys de trajectòria de Richard Wagner. I avui ens fixarem en la maduresa, per tant, en l'etapa a la que crea les seves obres més importants.
1: Sí, tot això ho fem perquè la setmana vinent és el 213 aniversari del naixement de Wagner, però sobretot perquè aquest estiu es commemora el 150 aniversari de la inauguració del Festival Wagner a Bayreuth i, per tant, doncs, escolta'm, de motius ens en sobren, no?
0: I de ganes en tenim moltes. Per tant, anem començant.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Ara tenim una mort a l'estudi de Catalunya Música ara mateix, el mestre Pardo, ja,
1: soc,
0: que tant brama contra l'òpera.
1: No sóc ni Isolda ni res, sóc mort, mort i ni transfiguració. És que quina meravella, és que tinc, t'ho juro, i us juro, estimats oients, que tinc els ulls plorosos ara mateix. És que m'encanta.
0: És una preciositat.
1: O sigui...
0: És que m'encanta.
1: Mira, mira que l'hem escoltat vegades, que la posem a les nostres xerrades, sí, dels divertimentos. Però és que cada vegada, fins i tot quan vam parlar amb el Carles Pajón, la vam escoltar.
0: Que la va cantar, sí.
1: Ostres, i és que cada vegada se'm posa la pell de gallina i se'm posen els ulls plens de llàgrimes.
0: Llavors diuen que Wagner és fred, massa cerebral, inaccessible...
1: És que ara ho deien fora d'antena. És que això és bel canto. Perdoneu els wagnerians.
0: Té molt de sentit.
1: Perdoneu.
0: Sí, és
1: cantar
0: bonic.
1: Però contracte la veu. Sobretot, escolta'm, ja no... Contracte la veu. Escolteu què és el que fa l'orquestra aquí, al darrere. No té totes les trompes wagnerianes sonant.
0: No, clar.
1: No, clar, és que és una passada. És a dir, jo, Albert, si em poses escenes com aquesta, cada dia una...
0: En petites dosis.
1: En petites dosis, ja em tens guanyat, eh?
0: Ja sabeu jugar les meves cartes.
1: Doncs sí.
0: Com deia, aquesta és l'escena de Wolfram, el Tannhäuser, de Wagner, eh? Tot i que aquesta no és una òpera de maduresa, perquè la va estrenar quan tenia 32 anys. Prodigios Wagner. Sí que és cert que ja és un títol que conté moltes de les idees que Wagner acabaria desplegant al llarg de la seva carrera.
1: I tant, totalment. I, clar, quines són aquestes idees? Doncs avui ho repassarem perquè ens volem centrar, doncs això, el que dèiem, amb la seva etapa, doncs, més madura.
0: I és que l'etapa de maduresa de Wagner representa el moment de plena consolidació, com és lògic, no?, del seu pensament artístic i, molt important, filosòfic, així com l'etapa en què du a terme les seves obres més innovadores i influents. Aquest període s'estén aproximadament des de mitjans del segle XIX i fins a la seva mort, el 1883, i està marcat tant per la creació d'algunes de les òperes més importants de la història, no de la biografia de Wagner, no, sinó de la història de la música,

0: poètica, com també pels profuns canvis personals i intel·lectuals que viu Wagner al llarg d'aquesta etapa.
1: Clar, una mica si recordeu el que explicàvem al programa anterior, doncs després dels anys de joventut plens d'inestabilitat, de dificultats econòmiques, que va passar gana, no?
0: Sí, sí.
1: Wagner doncs entra en una fase decisiva arran justament de la participació en les revolucions de 1848. La seva implicació política el va obligar a exiliar-se, principalment a Zúrich, un fet que, lluny de frenar la seva creativitat, doncs, al cap i a la fi li va donar temps, no?, i la distància necessària doncs, per recuperar i per desenvolupar les seves idees amb més profunditat.
0: Això també et fa caure un tòpic, no?, que Wagner sembla que sigui com molt totalitari i era un idealista, també, perquè va participar en revolucions en favor de la democràcia. No?
1: Sí.
0: Durant aquest exili, Wagner formula les bases teòriques del seu art. És un temps que li permet pensar, per tant pot desenvolupar aquestes idees. Escriu diversos assaigs en què exposa la seva concepció de la música i del teatre i defineix un concepte molt wagnerià, que és l'obra d'art total, en alemany, Pedro, sí.
1: Gesamtkunstwerk.
0: Això mateix, l'obra d'art total. Importantíssim retenir aquest concepte quan parlem de Wagner. Què vol dir això? Doncs totes les disciplines artístiques han de convergir en una sola expressió unificada, com ho és l'òpera. Que, de fet, si hi pensem, en l'òpera ho trobem tot. Hi ha música, per descomptat, però també hi ha literatura i poesia, que és el text. Hi ha art, pintura, vull dir, en els decorats, hi ha moviment escènic, per tant, hi ha dansa, hi ha teatre, i és tot en l'òpera. I aquesta idea, de Wagner, de l'obra d'art total, esdevindrà el fonament de tota la seva producció posterior i una idea molt influent, perquè si bé és cert, i com bé coneixem la història, per exemple, del Belcanto, allà on hi ha una jerarquia, la música és més important que el moviment escènic, per exemple. En canvi, aquí no.
1: Bueno, la música, els cantants són el més important.
0: Sí, exacte. Aquí no, aquí tot ha de confluir. Fins i tot els decorats són molt importants en les concepcions teatrals, com us explicarem al llarg d'aquestes setmanes a l'obra de Wagner.
1: Clar, i dintre d'aquesta filosofia wagneriana és també en aquest període quan comença a concebre doncs, la seva obra més ambiciosa, Der Ring des Nibelungen, o el que és el mateix, L'anell del Nibelung.

0: Estem escoltant l'escena 3 de l'Hort del Rin de Wagner, i és que el cicle de l'Anell del Nibelung, que és una miqueta el nostre destí, eh? O sigui, aquesta primera setmana que estem dedicant a Wagner és per arribar a l'Anell del Nibelung. Doncs bé, aquest cicle, que és la tetralogia, és el projecte que ocuparà bona part de la vida de Wagner. I hem de tenir molt clar, ja d'entrada, que quan parlem d'aquestes quatre òperes, no és només una creació musical. És a dir, no és, Wagner no el concep només com crear música, sinó que és una síntesi de mite, filosofia, però també crítica social. Oh, potser això sorprèn algú. Però sí, sí, hi ha crítica social, perquè a través de la tetralogia Wagner desenvolupa una visió del món marcada per la reflexió sobre el poder, la corrupció i, molt important, la necessitat de renovació, per tant, la revolució. Però de la tetralogia, de manera detallada, en parlarem la propera setmana.
1: De totes maneres, hi parlarem la propera setmana, però fixa't tu quins conceptes més actuals, en el fons,
2: sí,
1: no? La corrupció. Imagina't, no?
0: A l'astrologia apareix la corrupció, un poder corrupte.
1: Clar, la reflexió sobre el poder, la necessitat de renovació, és tot molt actual, en realitat, eh? En tot cas, és que a nivell musical, doncs, la maduresa de Wagner es caracteritza, entre d'altres, per un trencament, no?, definitiu amb les, podríem, el que podríem anomenar, formes tradicionals de l'òpera.

0: meravellós Marí del Mónaco, no cantant Wagner, sinó Verdi, com heu reconegut, mal regent de l'aspre salto del trobador de Verdi. Per què posem Verdi? Doncs bé, perquè Verdi sí que és cert que al llarg de la seva carrera també anirà renunciant a les formes clàssiques de l'òpera, això del recitatiu, l'ari i la cabaleta, entre altres coses, especialment a partir de 1847 amb Macbeth. Verdi va cap a aquest camí, Wagner ho fa d'una manera, podríem dir, molt més radical, aquest trencament.
1: Sí, en el cas de Wagner, les seves obres abandonen la divisió en àries i recitatius i adopten una estructura contínua en què la música i l'acció dramàtica doncs avancen de manera, podríem dir, inseparable. No? Tenen molt a veure una amb l'altra. No?
0: Fins i tot ara estàvem escoltant aquí el Mario del Mónaco cantar i t'adones que l'orquestra està com molt pendent d'ell.
1: Totalment.
0: Si ell vol fer una inflexió, que ha de ser així, vull dir, el repertori Verdi ha de ser això. Vol allargar una nota, per exemple, l'orquestra es pausa, o amb Wagner... Home, evidentment també hi havia un acord entre cantants i orquestra.
1: Sí, però el que dèiem abans
0: però
1: també...
0: No...
1: I sobretot, fixa't tu, una qüestió que a mi m'agrada molt i m'afecta molt, que és la inestabilitat harmònica, no? O sigui, quan parlem d'harmonia i de riquesa d'acords, tu escoltes el Brindis de la Traviata, per exemple, i perdoneu, però són tres acords.
0: Sí, sí.
1: Ja està, no?
0: Però funciona molt bé.
1: Sí, sí, no. Està clar que funciona molt bé, però tu senties el O du Mindholder, no? Que abans sentíem, i sí que al principi dius, ostres, els dos primers compassos, home, li puc posar l'Ave Maria de Schubert, sí, però els dos primers compassos després se'n va i comença, i hi ha uns cromatismes, i hi ha una riquesa que altres compositors, com Verdi,
0: no tenen,
1: en aquella època
0: clar.
1: No tenen, eh?
0: Tornant al tema de l'estructura interna de les òperes que Verdi, com dèiem, va renunciant progressivament, Wagner ho fa d'una forma molt radical, implica directament, clar, per assolir aquest objectiu, que tot estigui integrat en una obra d'art total, cal que l'orquestra adquireixi un paper central.
1: Clar.
0: No pot ser ja un element que només acompanya el cantant o acompanya la tragèdia, no. Forma part d'aquesta tragèdia. Convertint-se, per tant, en un element narratiu que expressa allò que les paraules no poden dir.

0: Fixeu-vos si és important l'orquestra en les òperes wagnerianes, que això, per exemple, que estem escoltant és un fragment de l'obertura de Lohengrin, que no és un element allò, vinga, va, aneu seient, que comencem. No, no, forma part de... O sigui, ja està creant un ambient, perquè tu quan comenci l'òpera ha començat, però quan comencin a cantar els personatges que intervenen en aquesta òpera, tu ja tens una predisposició greve emocional a percebre aquell cant d'una manera o una altra. I no només això, la música ja ens està dient moltes coses, perquè en aquesta etapa és quan Wagner ja desenvolupa un dels recursos més comentats, com són els leitmotiv, que aquí n'està presentant els corresponents, alguns dels corresponents a Lohengrin.
1: Això em recorda molt amb un deixeble que no el concebem com a deixeble de Wagner, però com és Puccini.
0: Que no, de manera indirecta
1: ho és. De manera indirecta, sí, no? Sí, sí. I les obertures, no obertures, que no existeixen, no? De moltes obertures de Puccini passa el mateix.
0: Clar.
1: Clar, i amb els leitmotivs que són precisament aquests motius musicals associats a personatges, a objectes o idees, doncs aquests leitmotivs es transformen al llarg de l'obra. Es transformen, clar, de manera que creen una xarxa, podríem dir, simbòlica, no? Que enriqueix el significat del drama i precisament reforça la seva unitat interna. No? Si al final vas variant una mateixa cosa, al final tot té sentit.
0: I simplifica el discurs, perquè si tu vols parlar d'un concepte, pots dir-ho explícitament.
1: No cal que diguis el concepte.
0: Exacte, pots dir, vull parlar de l'espasa. I dius, el fas dir al cantant, espasa. Però si vols fer veure que el cantant pensa en l'espasa, el cantant pot dir, ara podria, i sona l'espasa. Això... Tu ja entens que vol fer referència a l'espasa.
1: Fixa't, ja ho vaig explicar en un programa fa molt de temps, però és que em fa molta gràcia perquè els leitmotivs s'utilitzen avui en dia a les pel·lícules, no?
0: I tant,
1: contínuament,
0: clar.
1: No? I recordo una sèrie que estàvem veient a la meva família que van matar amb un personatge i que al cap d'uns capítols el meu fill diu, no, papa, és que el personatge no s'ha mort. I dic, per què no s'ha mort? Perquè encara està sonant la música que... I dic, en sèrio?
0: És el leitmotiv, no?
1: I efectivament, clar. Amb aquell capítol que va sonar aquella música, va tornar a sortir aquell personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar. És la riquesa d'això.
1: Exacte.
0: Doncs aquesta és una idea que desenvolupa moltíssim Wagner, que de fet al llarg dels propers dies en parlarem amb exemples concrets. El Pedro se li girarà feina. Però... Bé, però per entendre-ho, un dels primers temes o dels temes amb més caràcter que pots escoltar en les primeres òperes de la tetralogia, per tant, a l'Hort del Rin, és el tema dels gegants, és molt reconeixible, no? El tema dels gegants, quan entren per primer cop els gegants a l'Hort del Rin, el primer cop que apareixen, sona això.

0: és un tema molt reconeixible.
1: Home, està clar que això no pot representar una fada.
0: Oi que no? Ni una guineu petitona, no, és uns gegants, no? Fasol i Fafra, en aquest cas. Doncs aquí és un tema molt de caràcter.
1: Home, i tant.
0: Moltíssim, molt reconeixible. Aquest tema, el que hem d'escoltar és el primer cop que apareixen els gegants a l'hora del Rin, sona això. Però, clar, a partir d'aquest moment, cada cop que hagin d'aparèixer, es parli d'ells o es faci alguna referència, encara que sigui directa, als gegants, Wagner recuperarà aquest tema.
1: Clar, i així l'espectador, de manera conscient o inconscient, doncs sabrà que l'acció fa referència precisament als gegants, fixeu-vos.
0: Heu vist?
1: Sí,
0: ha sonat un moment, però jo l'hem reconegut.
1: I fixa't, no té res a veure la música que ve després.
0: No.
1: Però ell anuncia, fa pom,
0: alguna
1: pom,
0: cosa ha de passar aquí,
1: pom,
0: no?
1: Pom,
0: I aquesta és la gràcia, que a més, el leitmotiv no sempre ha de ser exactament igual.
1: No, clar.
0: Reconeixes aquesta petita melodia, aquesta petita cèl·lula musical, però ell la pot alterar, canviar de modalitat, donar-li, allargar-la, escurçar-la, en funció dels interessos dramatúrgics. Per exemple, ara quan els gegants negocien amb els déus, torna a aparèixer el seu tema, no? I a l'escena quarta, encara de l'or del Rin, la que tenim de fons ara mateix, apareix de nou quan entreguen l'or als gegants. I Wagner encara fa aparèixer aquest tema a l'òpera Siegfried, si estem a l'or del Rin. Doncs guarda aquest tema i el manté fins a l'òpera Siegfried, que és la tercera de la tetralogia, quan apareix el gegant Fafner, ara, però, transformat en drac.
1: Fixa't, eh?
0: I de nou, perquè l'ubiquem, però igual t'has oblidat que és un gegant.
1: Home, t'has oblidat, això, és que tingueu en compte la concepció tan moderna de Wagner amb això, que ja en parlarem la setmana que ve, eh? Però tingueu en compte la concepció moderna de temporades de sèries de Netflix, o de HBO, o de HBO, o del que sigui, no? Temporades de sèries que quan, a la quarta temporada, m'ho invento, de Joc de Trons, surt un personatge que havia sortit a la primera temporada, tu ja no te'n recordes, aquell personatge... Però si sona la música...
0: T'ubica. Doncs Wagner fa exactament això. Però insisteixo, la música no sempre és exacta.
1: No, perquè ell acaba transformant el tema,
0: exacte,
1: no? Una mica, sí. En tot cas, Albert, estem molt, molt ansiosos, però ja en parlarem la setmana que ve.
0: Sí, però a grans trets això seria el leitmotiv i com els utilitza Wagner. Aquestes petites cèl·lules musicals que ens permeten identificar un personatge, un objecte, un sentiment, i no cal esmentar-lo explícitament per entendre què és important en aquell moment de l'acció.
1: Clar, en aquesta etapa

0: I aquest que escoltem és el preludi del segon acte d'aquesta òpera meravellosa que deia el Pedro, que és Tristany i Isolda de Wagner, que no només és bonica, també és revolucionària.
1: També, també. Sí, sí, a més és una obra revolucionària, tant per la seva intensitat emocional, com abans jo feia un petit esment de l'harmonia, no? I és que Tristany i Isolda, doncs, és una revolució amb les seves innovacions harmòniques, com ja hem explicat més d'una vegada amb el famós acord de Tristany. Ara estem escoltant el preludi del segon acte, però és que l'òpera comença directament amb el famós...
0: Comença i acaba.
1: Sí, sí, exacte, sí, sí. Però el famós...
0: És aquest famós acord dissonant, no?
1: Exacte. És un acord que ha sigut molt... Ha causat moltes discussions entre els musicòlegs, entre els experts...
0: Encara avui dia omple hores de ràdio.
1: Sí, exacte. Sí, sí, però perquè hi ha gent que ni tan sols li dona la entitat d'acord.
0: Clar.
1: I llavors, a partir d'aquí, clar, sí, hi ha gent que diu que és un acord, hi ha gent que no, doncs aquí comença la controvèrsia.
0: Per tu ho és?
1: En tot cas, eh?
0: Per tu ho és?
1: Per mi ho és, sí, sí. Bueno, no ho sé què dir-te.
0: Ah.
1: A veure, què és un acord? Un acord són tres o més notes tocades alhora, no?
0: Això diu la definició.
1: Tres o més notes. Per tant, això és un acord.
0: Sí.
1: No? Do, re, mi, fa, tocat alhora, és un acord.
0: També sona dissonant, això, no?
1: Clar. Però això és un acord, no? I això també. Clar, aquí estic tocant tres notes alhora. El que passa és que són unes notes que tenen una distància entre cadascuna d'elles i, per tant, se li diu un acord tríada, és un tipus d'acord, no? Però, en realitat, això és un acord, no? I,
0: sí,
1: per tant, això és un acord. Quina és la veritable cosa interessant d'aquest acord? És que fins Wagner, normalment, els acords inestables resolien.
0: Clar.
1: O sigui, quan nosaltres fem això...
0: resoldre aquí.
1: Clar, però i normalment quan resols amb la música clàssica i romàntica primerenca, resols ràpid. No pots fer sinó que i resols i acabes ximpom, ximpom. I si ets Beethoven
0: ho fas 25 vegades, que quedi clar que resols.
1: 25 vegades. Clar, amb Wagner el tema és que aquest acord, que a més no està format com un acord tríada normal, sinó que està format per una quarta augmentada, que és el Diabolus in Musica,
0: sí,
1: atenció,
0: sí.
1: I una altra quarta justa entre les notes de baix i les notes de dalt, que a més ho toquen diferents instruments, per tant, és una qüestió de que el contrapunt fa que es trobin aquí...
0: Sí.
1: No acaba de resoldre, perquè ell, quan acaba, acabem aquest acord que és,
0: sí, sí,
1: és realment inestable.
0: L'astúcia està en que ho resol un cop Tristany i Isolda han mort al final de l'òpera i es troben.
1: Al cap de 25 hores.
0: 4 hores.
1: Exacte.
0: 4 hores.
1: Sí, sí. El que vull dir és que, clar que és un acord, ara és un acord revolucionari perquè li dona entitat d'acord principal, no? O sigui, quan fas el... I si ell fes, per exemple, això... Perdó, eh? Això seria diferent.
0: Clar, perquè... Segueix sent bonic, però no,
1: sí,
0: té la mateixa força.
1: Sí, però passa com molt desapercebut,
0: clar,
1: eh? Fixeu-vos, eh?
0: Clar, en canvi, quan fa la seva versió...
1: Quan es queda aquí...
0: Et deixa tensionat.
1: Ah,
0: crec que és tensió, que és la tensió entre Tristany i Isolda, que serà el leitmotiv, si valgui la redundància, de tota la seva òpera.
1: Exacte.
0: Des del principi, insisteixo, fins al final de Tristany i Isolda. Pot semblar una bajanada, però clar, amb aquesta òpera, amb Tristany i Isolda i aquest acord que comentava el Pedro, entre altres idees, evidentment, eh? Wagner porta el llenguatge musical romàntic fins als seus límits, obrint el camí a la música del segle XX. Vull dir, la música que fa Schoenberg o Debussy, per citar-ne només dos, poc després de Wagner, no tindria cap sentit sense l'aportació inicial de Wagner. També és en aquest període quan Wagner escriu Els mestres cantaires de Nuremberg, una obra de caràcter, podríem dir, més lluminós, i culmina la seva trajectòria amb Parsifal, una creació, en aquest cas, impregnada de simbolisme i espiritualitat.

0: Seguim el programa Homes Clàssics en aquesta quinzena, sí, sí, quinzena, que just vam iniciar ahir, fixant-nos en el gran, grandíssim Richard Wagner.
1: Clar, en quant a la seva vida personal, doncs ell també experimenta canvis importants, perquè, clar, amb el suport del rei Lluís II de Baviera, Wagner doncs aconsegueix estabilitat econòmica i el reconeixement que havia perseguit durant moltíssims anys, no? O sigui, sempre buscava pasta i al final la va trobar.
0: Sí, perquè estava passant-ho malament econòmicament fins que ho va trobar, perquè al final tenir recursos et permet també desenvolupar les teves idees. Uh-huh. Perquè pots tenir moltes bones idees, però si no hi ha suport econòmic per desenvolupar-les, aquestes queden en un calaix.
1: Doncs sí.
0: Per tant, aquest mecenatge de Lluís II li permet dur a terme, doncs, un dels seus somnis més ambiciosos, que també t'explica una mica la seva megalomania, però que encara a dia d'avui molta gent gaudeix, com és la construcció del Festival Wagner a Bayreuth, un espai que dissenya ell mateix i ho fa específicament per representar les seves obres de maduresa, sobretot, i així es va inaugurar, la seva tetralogia de l'Anell

0: Una altra visió molt moderna és voler crear un festival, però abans has de tenir un lloc on es facin les teves òperes. Per tant, jo crec que és una concepció molt moderna de dir no, les meves òperes necessiten una caixa on es puguin representar. Ideal, no?
1: Exacte. No és només construir un teatre. No. És construir el teatre amb unes idees acústiques molt concretes,
0: exacte,
1: amb un so que t'abraci, allò del Dolby Surround, per d'alguna manera,
0: exacte,
1: doncs existeix en aquest teatre. També el fet que l'orquestra estigui amagada, perquè l'orquestra al final està per fer música i no per lluir-se o perquè la veiem afinant o fent el que sigui. I, a més, que el moviment escènic et permeti desenvolupar tot allò que tens al cap, entre moltes altres coses.
0: Clar, doncs aquest festival de Bayreuth, inaugurat el 1876, amb la representació precisament completa de la tetralogia, justament aquest estiu, fa 50 anys, doncs esdevé un esdeveniment cultural de gran importància i consolida Wagner com una figura central de la música europea.
1: En conjunt, la maduresa de Wagner és el període en què totes les seves aspiracions convergeixen. Aquesta recerca d'una nova forma d'expressió artística, la integració de música i drama i la voluntat de transformar l'experiència teatral. Realment ho vol condicionar tot.
0: Sí, però no només això, perquè les seves obres no només redefineixen l'òpera, sinó que podríem dir que també plantegen qüestions profundes sobre precisament

0: En una quinzena de màxima intensitat, Albert Galceran i Pedro Pardo s'aproximen a la figura de Richard Wagner per conèixer el seu projecte vital. La tetralogia de l'Anell del Nibelung.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Moment de posar-hi una miqueta més de música. Bé, una miqueta amb Wagner és impossible.
3: Bé, però tenim el temps que tenim, això sí que és veritat.
2: Exacte, si ahir escoltàvem un fragment de la primera òpera de Wagner, doncs avui farem un salt en el temps per escoltar la seva última composició, Parsifal.
3: Exacte, que segons Wagner no és una òpera.
2: No, exacte.
3: És un festival escènic sagrat.
2: Ell sempre tan modestet, no?
3: Sí, sí.
2: Un festival que escoltarem... Quina part escoltarem d'aquest festival escènic sagrat?
3: Doncs perquè, difícil,
2: és molt llarg,
3: És molt llarg i hi ha grans moments, Una de les escenes més icòniques i alhora revolucionàries en quant a les innovacions teatrals, I aquí m'has ajudat, Pedro, perquè tot té a veure amb un concepte alemany que en català seria alguna cosa així com música de transformació. Com ho diries en alemany, això?
2: Music de Transformationen.
3: Vols dir que ho dius així?
2: No, Verwandlungsmusik.
3: Això mateix. La música de transformació és un dels moments més fascinants d'aquesta òpera Parsifal de Wagner i ens hem de situar en el primer acte.
2: I què passa al primer acte?
3: Doncs bé, ens trobem amb el nostre protagonista, Parsifal, un jove ingenu que no coneix ni el seu origen ni el seu destí, que ha arribat a un bosc sagrat, però ell no ho sap que és un bosc sagrat, d'acord? Ho sabem nosaltres com a espectadors. Allà es troba amb Gurnemanz, que és un vell cavaller, que decideix guiar-lo.
2: Guiar-lo i com el guia?
3: Doncs el guia en un terreny espiritual. És molt important l'espiritualitat. Li explica el sofriment d'Amfortas, ferit per una llança sagrada que mai no cicatritza. Li insinua, sense dir-ho clarament, que Parsifal podria tenir un paper important en aquell món místic, que l'acabarà tenint. Aleshores li proposa d'acompanyar-lo al temple i comencen a caminar junts. I en aquell moment Gurnemanz pronuncia una frase que sembla aturar el temps.
2: Ostres, i quina frase és? La diràs en alemany?
3: No, la diré en català. Diu, veuràs, fill meu, aquí el temps esdevé espai. I en aquell moment comença a sonar la música de transformació. No és fàcil d'explicar, però ens hem d'imaginar que el bosc es comença a esvair, els arbres s'allunyen i la llum canvia lentament. Tot sense passos visibles, sense talls, sense ruptura. És a dir, els personatges avancen, però és el món el que realment s'està transformant. I gairebé sense adonar-nos-en, ens trobem dins del Temple del Grial. I la idea teatral de Wagner és que la música no descriu només un viatge físic, sinó un canvi interior, com ho és el pas de la ignorància, el coneixement o del món exterior al món espiritual.
2: I tot això Wagner ho concep de manera magistral, com no pot ser d'una altra manera, ja que no només pensa en la música, sinó en tots els elements escènics que han d'acompanyar-la.
3: Exacte, en l'obra d'art total. Per això, com a espectadors, ens fa viure aquesta escena perquè la transformació no passa només a l'escenari, sinó que també passa a qui l'escolta. Tens una transformació interior.
2: Clar, i quan es va estrenar Bayreuth, aquesta òpera, dirigida pel mateix Wagner, va crear una escenografia que es movia i això generava una il·lusió de desplaçament sense talls, clar, que es movien els decorats en lloc dels cantants.
3: Clar.
2: És molt, molt, molt moderna, de manera que aconseguia integrar la música i l'escena. Òbviament, això influiria de manera enorme doncs el món teatral del moment.
3: Molt revolucionari també des de la perspectiva dramatúrgica.
2: Sí.
3: I això és el que us proposem escoltar ara mateix. La música de transformació del primer acte de Parsifal, en la versió dirigida per James Levine amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York i, entre d'altres, Plácido Domingo com a Parsifal, Kurt Moll és Gurnemanz, Jan-Hendrik Rottering com a Titurel i James Morris com a Amfortas.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Realment és un festival escènic sagrat, eh? Wagner tenia raó.
2: Almenys es va esforçar perquè així fos, eh? Sí, sí. I crec que aconsegueix donar aquest aire místic a l'escena de la música de la transformació del primer acte de Parsifal, que acabem d'escoltar a la versió dirigida per James Levine amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York, i entre d'altres, Plácido Domingo com a Parsifal, Kurmol Gurnemans o James Morris com a Amfortas.
1: Nosaltres tornem demà amb una miqueta més de Wagner i gaudint molt.
2: I tant.
1: Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Josep Uller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camp-on-Sic de Barcelona. A la llista de recomanacions musicals d'avui hi trobem música coral, nòrdica, montserratina i una composició del nostre convidat. Comencem.
2: Hola, sóc Josep Uller i Sabater, compositor i professor a l'Escola de Música Camp-on-Sic de Barcelona. I aquestes són músiques rellevants per a mi. Comença amb Us invoco, Déu meu, del pare Gregori Estrada. I és una peça que he triat perquè jo des d'adolescent, des dels 13 o 14 anys, que tinc un vincle en Montserrat a través de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia que el pare Gregori va fundar fa més de 50 anys. I allà vaig conèixer també l'Andreu Martínez, el que també és monjo de Montserrat, de fa una bona colla d'anys. I diguem-ne que m'he anat adonant que aquesta setmana, any rere any, de passar a Montserrat, als cursos d'animadors de cant, és on vaig aprendre a dirigir cors, podia resar les matines al cor de dalt amb els monjos i era una setmana de calma, de sentir les músiques de la litúrgia montserratina, me n'adono que m'ha anat influenciant, no? I fa un parell d'anys, el pare abat Manel Gasc de Montserrat me va trucar per encomanar-me el Te Deum per a la clausura del mil·lenari i em vaig emportar una bona sorpresa perquè no m'ho esperava, però, clar, de fet, i he tingut vincle, no?, a través de trobades en Montserrat i també és un entorn de naturalesa que també lo vinculo una miqueta a la zona rural on me vaig criar i per tant m'agrada posar aquest cant del pare Gregori, Us invoco,

0: Molt personal. Músiques per paladejar.
1: Continua amb Lo Sacrum Convivium del pare Anselm Ferrer, que va ser un monjo de Montserrat, que va viure del 1882 al 1969. Va ser també durant un parell de dècades director de l'Escolania. I és un compositor que no coneixia fins que el Cor Cererols, el seu primer disc, Cum Silentio, van enregistrar música seva. I és un disc fantàstic, amb un so preciós, la direcció de la Marc Díaz, també deliciosa. I vaig descobrir aquest O Sacrum Convivium, que em té el cor robat, i també el seu Ave Maria, que és una obra també fantàstica, que t'agafa i que no et deixa anar fins al final, i que eixampla el cor, no? I bé, que jo crec que és una música que l'haurien de cantar els cors d'arreu del món, perquè és d'una qualitat i d'una bellesa corprenedores.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: La llengua, no?, defineix molt, moltes vegades, la música i la música vocal i la música popular, no?, de cada país. I jo m'imagino que aquí hi ha certes músiques, o quan cantem sardanes hem de cantar en un tipus de vocalitat, no? Però sí que és veritat que noto un punt de connexió en la música nòrdica que es fa avui en dia, perquè els nòrdics trobo que estan molt arrelats, diguéssim, a la seva música popular i fan una música totalment nova i refinada de segle XXI, però sense la desconnexió en aquesta tradició, no? Jo precisament m'agrada fer molt, diguéssim, també aquesta mateixa proposta, no? Des d'estar arrelat, diguéssim, a la cançó popular en la que m'hi sento molt proper, fer la meva proposta, no? Però sent conscient que sóc ebrenc, que sóc català i que sóc d'aquí, fent una proposta arrelada aquí, jo crec que és la manera que després pots, si s'escau, universalitzar-te, no? I potser al centre d'Europa, el període de guerres i tot plegat, va haver-hi potser una mica de rebuig potser en aquesta música més popular o folklòrica, no? I van haver-hi més los ismes i més la música tonal i tot plegat, no? Que és tot un altre camp que és molt interessant, però que a mi no em ressona tant, no? I jo crec que per aquí sí que hi ha una connexió, que els nòrdics, com també aquí, també tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, diguem-ne com vulguem, no? I allà també, bueno, tenen també molts cors professionals, no? Que potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons, però potser faltaria un cor de la ràdio, no? Ara que estem o un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI, no? Però bé, ja hi ha... està el cor de Cambra del Palau, estan aquests cors que també parlàvem de Cererols, o el cor Francesc Valls, o d'altres, el cor Pedrell, també, que fan feina, no? I la qüestió és anar fent feina, no? I si en uns anys tenim, doncs, un cor estable que pot fer moltes produccions l'any i fer molta feina, doncs millor que millor. Continuem amb Morning Star, una obra coral d'Arvo Pärt, que va compondre el 2007, que de fet he calculat ja tenia 72 anys, i és una obra que hem cantat al darrer concert de Nadal en el Coro Un Canto, a Pax Cor de Cambra, que el dirigeix l'Esteve Costa i que és potser la persona que coneixo que més repertori coneix del món, i especialment de repertori coral, i és una obra que m'agrada molt cantar i escoltar. Morning Star, del compositor estonià Arvo Pärt, que recentment ja va fer 90 anys.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.
1: Quan jo sento cantar per qualsevol cor una música que jo he compost, tinc com el record íntim del moment, d'alguna manera, com de presència íntima de quan vaig compondre l'obra, no? Que ara és un moment també d'estar presents, d'un ara i aquí compartit de la coral que el canta, que respiren junts i que potser fins i tot hi ha gent que li agrada o que s'emociona o que ens ajuda a posar en contacte amb la bellesa, i això me produeix una grandíssima satisfacció i noto que d'alguna manera que estic com en propòsit, no? Que estic fent una cosa que m'agrada molt i que puc aportar, no? Però a més quan l'acústica acompanya molt o el cor és molt bo, no? Com o el cor Pedrell o els Boixaset, no? Vaig sentir els Boixaset a l'assaig, als primers compassos de l'Ave Maris Estela, i dic, ostres, clar, s'ha sentit tantes vegades cantant altra música a les plataformes digitals, no? I ja dic, ostres, m'ho imaginava ben bé

així com ho estan cantant, no? I dius, uau, ja, això ja gairebé, si s'animen, ja ho poden enregistrar-ho, no? I llavors és com a este match, esta coincidència entre la imatge sonora que tu tens i com se plasma la realitat. Clar, això en cors amateurs és més difícil que passe, però sí que de vegades també l'emoció és tan o fins i tot superior, perquè no, veus de vegades persones cantant o escoltant que ho viuen com d'una manera molt apassionada, molt intensa, molt emotiva, i també és una cosa que em reconforta molt. La llista continua amb Es ist ein Ross entsprungen, la versió del Jan Sandström, el compositor suec, que agafa l'harmonització d'aquesta Nadala alemanya feta pel Pretorius, que aquesta harmonització feta a principi del segle XVII, i diguem-ne que l'embolcalla en un cor més gran, divisi a 8 veus, i dins d'aquest embolcall harmònic i gairebé atemporal sona l'harmonització del Pretorius més a poc, no? I d'alguna manera és agafar, no?, aquesta Nadala senzilla, bonica, harmonitzada pel Pretorius, donar-li un embolcall, i això en directe, quan ho sents en una església, en una catedral, és una cosa que és fantàstica. I aquí ens sentirem una versió dels Bocheseit, que són un ensemble vocal que ara recentment han cantat al Palau de la Música i que són potser a dia d'avui l'ensemble vocal de referència a nivell mundial.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: I acabem en una obra meua, en l'Ave Maris Stella. Per a mi l'Ave Maris Stella és una obra especial perquè la vaig compondre a cavall del final del 2018 i principi del 2019, just quan la meva filla gran, la Laia, tenia poques setmanes de vida, i la recordo quan l'escrivia que en alguns moments la Laia s'adormia i estava al bressol i tenia la sensació que la Laia me la dictava des del bressol, no? Va ser un moment com d'una inspiració especial, com amb la influència de la meva filla, no? La recordo escriure-la molt des de l'amor, aquesta sensació de quan ets pare novell, aquelles primeres setmanes, tot i la son, no?, de tindre aquest sentiment que no he sentit mai abans, no?, igual. Va ser una peça que la van premiar al 2019 a la Festa de la Música Coral que organitza el Palau de la Música i la FASEC. També ara la sentirem enregistrada amb el Cor Pedrell. Vam fer un YouTube, un vídeo partitura, que de fet va ser una sorpresa molt agradable perquè a dia d'avui ho revisava i té 75.000 visualitzacions. I arrel d'aquest YouTube han hi hagut comandes, està editada a Ficta, de corals d'arreu del món. No? Vull dir que és una peça que potser de les meues que més se canta arreu del món. I també aquest dilluns passat, el dia 12 de gener, els Butch's Eight la van incloure al seu concert que van fer al Palau de la Música. De fet, quan des del Palau de la Música me van proposar ser compositor convidat, me van fer la carta als Reis i em van dir: Josep, com t'imagines, no?, la teva residència artística al Palau? I una de les coses que els vaig dir va ser, diu, mire, els vaig dir a la Mercedes Conde, al Joan Oller, al Josep Carreras, de vegades quan escric música m'imagino que la canten los Butch's Eight, no? Perquè tenen un ideal de so, no? Canten tant, no?, molt suau, però amb molta delicadesa, una afinació, una cosa molt, molt ben feta. Dic, m'imagino que convideu els Butch's Eight a fer un concert al Palau de la Música i si a la carambola i s'animen a cantar alguna de les meves obres, doncs ja tenim aquí una col·laboració meva com a compositor convidat i un concert dels Butch's Eight que jo crec que el món coral d'aquí de Catalunya ho rebrà en entusiasme. I es va fer realitat aquesta carambola, va ser un concert fantàstic en el Palau ple. Vaig poder conèixer-los a l'assaig d'abans, els vaig poder donar una mica de feedback sobre l'Ave Maris Stella. Vaig veure que són una gent que sonen en directe gairebé tan bé com els enregistraments, vaig flipar, no? Però que estaven somrient tota l'estona, molt distès. Vull dir que vaig veure ètica i estètica de la mà, no? I després vam fer mitjoreta d'assaig conjunt amb el Cor Jove i va ser molt inspirador veure com el Barnaby Smith, el director dels Butch's Eight i contratenor, que també hi canta, com va fer plantejar l'assaig en els joves cantaires del Cor Jove de l'Orfeó Català. Bé, va ser una experiència molt, molt bonica que la recordaré sempre. I també aquest Ave Maris Stella, fa uns mesos lo Basilios Túlez me va dir: escolta, l'equip artístic del Certamen Coral de Tolosa han decidit que sigui l'obra obligada de Tolosa d'aquest 2026 i recentment vaig conèixer aquí el Javi Busto, que és un compositor basc que jo he cantat varia música seua i que admiro i que va vindre a fer un taller amb Vox Alba, el cor femení que dirigeix l'Elisenda Carrasco, i em va dir: Josep, que sàpigues que és molt excepcional que una obra obligada del certamen de Tolosa sigui d'un compositor que no és del País Basc, no? Però bé, sempre hi ha hagut, no?, històricament, un agermanament entre el País Basc i Catalunya i a nivell coral també, i per exemple una mostra que recordo és que des de Corals Joves, el seu segon cançoner que van fer fa uns anys, se va demanar a compositors bascos que arrangessin cançons populars catalanes, no? O també des del SIC se va demanar a l'Eva Ugalde que fes una cantata infantil per a les corals del SIC, no? Vull dir que és una altra, d'alguna manera, col·laboració Catalunya-País Basc que em fa feliç.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: I ja ho sabeu que aquesta setmana estem instal·lats a l'any 1900, aquest fi de segle XIX, aquest principi, aquest inici del segle XX, que és un moment de màxima fertilitat en el món de la creació, en el món artístic i especialment en el món musical. Estem escoltant les obres que es van crear, que es van compondre o que es van estrenar aquest any 1900, un any efervescent també pel que fa a fets històrics i a fets socials, que us anirem explicant dosificadament al llarg de la setmana. Avui, però, volem dedicar tota la nostra atenció a una de les òperes emblemàtiques d'aquesta època, d'aquest moment finisecular, d'aquesta època d'un decadentisme preciós, exuberant i, per altra banda, tràgic, que va caracteritzar moltes de les obres que es van crear en aquests anys de tombant de segle XIX i XX. Avui volem dedicar tota la nostra atenció a escoltar l'òpera Tosca.

Tosca, una òpera que es va estrenar el mes de gener de l'any 1900 i era en el marc d'unes celebracions dels fets que precisament s'expliquen en aquesta òpera. Abans, però, també us volem comentar que Puccini vivia una miqueta en competència en tot el món wagnerià. Wagner havia mort feia més de 15 anys, però Puccini, d'alguna manera, trobava sobre els escenaris de tots els teatres d'òpera d'arreu d'Europa, també a Itàlia, les òperes de Wagner. De fet, Puccini veu de la tradició wagneriana en un dels seus aspectes més innovadors, el de la melodia infinita, és a dir, la successió de motius, de quadres i d'escenes entrellaçats sense solució de continuïtat al servei de la coherència dramatúrgica i del fil narratiu. Puccini, efectivament, escriu un discurs musical sense interrupcions, dilueix les àries, les entortolliga amb els cors i adhereix petits recitats. També les prepara amb interludis instrumentals i evita les estructures tancades per aconseguir una continuïtat teatral. I en aquest magma musical hi trobem un altre aspecte inequívocament wagnerià, com és l'ús del leitmotiv que fa Giacomo Puccini en les seves òperes també, és a dir, el motiu conductor, aquella cèl·lula melòdica que s'identifica amb un personatge, amb un objecte o amb una idea i que apareix al llarg de l'obra amb aquesta significació simbòlica, tal com Wagner va fer fins a la sacietat. Tosca, per exemple, comença amb tres acords terrorífics i amenaçadors que constitueixen un autèntic leitmotiv del personatge més malèfic que hi ha hagut en la història de l'òpera. És Scarpia, que és el cap de la policia vaticana i que farà patir tot el que està escrit i el que no està escrit als protagonistes, a la Tosca i a Mario Cavaradossi. Aquest és el leitmotiv d'Scarpia.

Van sonant aquests tres acords, aquestes tres notes sinistres, absolutament malèfiques, en totes i cadascuna de les seves aparicions o fins i tot, i senzillament quan s'hi fa referència, fins i tot al final de l'obra, quan el personatge ja ha passat a millor vida. Ai, ai, ai, ja us estem desvetllant com acabarà la cosa. Bé, en qualsevol cas, val la pena que us parlem encara d'aquesta òpera, que té racons, àries i petits passatges absolutament sublims, com aquest.

Estem sentint una de les àries del protagonista principal d'aquest Mario Cavaradossi, un tenor líric que canta àries realment sublims en aquesta òpera tosca de Giacomo Puccini basada en un drama teatral de Victorien Sardou. Era una obra de teatre que es va estrenar el 1887. Aquesta obra de teatre, Puccini la va veure precisament el 1895 a Venècia, interpretada, atenció, per Sara Bernhardt, que, per cert, també la va fer en versió cinematogràfica en una pel·lícula muda l'any 1908, aquesta tosca de Victorien Sardou. Ricordi havia pensat en convertir-la en òpera, però li va encomanar Alberto Franchetti, un altre dels compositors que estaven a la seva nòmina, a la seva editorial. Puccini, quan ho va saber, es va posar d'allò més gelós, envejós, i no va parar fins convèncer Giulio Ricordi que li donés el llibret de Tosca a ell, que volia ser ell qui fes l'òpera d'aquella obra de Victorien Sardou. I el va convèncer. També va convèncer a Giacosa i a Illica per fer-ne el llibret. Dos personatges que ja havien triomfat al costat d'ell en les òperes anteriors, especialment a la Bohème i també a Manon Lescaut. El tema que s'explica en aquesta tosca és el de les guerres napoleòniques, just després de la Revolució Francesa. Ja s'havia mostrat exitós en altres òperes, com la d'Andrea Chenier, d'Umberto Giordano, i era un valor segur. La gent li encantava veure històries d'aquestes situacions i de tots aquests esdeveniments històrics, que havien passat, per cert, 100 anys enrere. De fet, l'estrena estava prevista a la ciutat de Roma el gener de 1900, 100 anys justos després del moment en què passa l'acció de l'òpera Tosca.

Efectivament, el context d'aquesta òpera, del llibret de l'òpera i de la història que expliquen, se situa en les guerres entre les monarquies absolutistes i Napoleó. Napoleó, l'any 1798, havia abolit a Roma el poder del pontífex vaticà i havia proclamat una república i havia enviat a l'exili a Pius VI, el sant pare. L'acció de l'òpera se situa aproximadament l'any 1800 i a la ciutat de Roma, mesos després que l'exèrcit borbònic de Ferran IV de Nàpols, hagués expulsat els francesos, derrocat la república, restaurat el pontificat amb Pius VII i desencadenant una repressió ferotge contra els revolucionaris que simpatitzaven amb els ideals de la Revolució Francesa. No obstant, al centre d'aquesta història hi ha el personatge de Tosca, una noia jove, bonica, una soprano que canta com els àngels, ingènua, fràgil, però valenta i apassionada.

Aquesta ària és absolutament inoblidable, una de les millors de la història de l'òpera, i la canta Tosca just al segon acte. La sentirem, no patiu, perquè en la selecció que hem preparat d'aquesta òpera Tosca de Puccini sentirem també aquesta ària, a part de les millors, evidentment. Roma en aquell moment havia patit, doncs, una revolució republicana, cosa que va provocar una immediata repressió des de l'estat pontifici, una repressió representada per un cap de la policia pontifícia, autoritari, beat, lasciu i pervers, un personatge anomenat Escàrpia, que té la ciutat atemorida i que fa executar a tots els sospitosos d'idees voltarianes. Escàrpia és un dels dolents més dolents que s'han escrit mai en la història de l'òpera. És un baríton formidable, amb unes àries espectaculars, i que canta també amb aquest ímpetu i amb aquesta virulència, especialment en el segon acte, quan vol convèncer Tosca que, per salvar el seu estimat Mario, haurà d'accedir als seus desitjos i instints més baixos.

L'òpera tosca desborda realisme per totes bandes. Escàrpia, el cap de la policia vaticana, aquest que estàvem sentint, és un personatge malvat, pintat musicalment amb els colors foscos i brutals. La seva presència, fins i tot en les al·lusions que s'hi fa, quan no hi és, està sempre abocada amb aquesta música tenebrosa, sinistra, fosca i amb un leitmotiv concret destacadíssim d'aquests tres acords sinistres que hem sentit abans. Cavaradossi, Mario Cavaradossi, que és el tenor líric, el protagonista de la història, és un pintor d'idees polítiques liberals i també de conducta una miqueta dissipada, però capaç d'acomiadar-se de la vida amb una ària tremenda de gran emoció i patetisme, conegudíssima també, E luce van le stelle, aquesta.

I l'estrena es va celebrar al Teatre Costanzi de Roma el dia 14 de gener de 1900. Per certa anècdota, aquell dia es van haver de prendre mesures de seguretat excepcionals, 14 de gener de l'any 1900, per la por d'un atemptat als reis d'Itàlia que van assistir a l'estrena. Hi havia una amenaça de bomba, però al final va quedar en no res. La Tosca va ser un èxit immediat. Se'n van fer 20 funcions que van presentar un ple absolut. De fet, la Tosca es va representar també per moltes ciutats italianes en els dies successius d'aquell 1900 i el mes de maig va arribar fins i tot a Buenos Aires, a l'Argentina. El 12 de juliol de 1900 també es va representar al Covent Garden, a Londres, amb un èxit aclaparador. I finalment, l'any 1902, va arribar a la ciutat de Barcelona. Es va representar al Liceu de Barcelona en un moment en què Barcelona era una ciutat molt wagneriana.

Doncs escoltarem aquesta tosca, evidentment escoltarem una selecció de fragments perquè ja sabeu que dura 2 hores i escaig la música. Aquí en sentirem uns 3/4 encara no. Sentirem fragments del primer acte, aquesta Recondita Harmonia, una ària deliciosa que canta Mario Cavaradossi mentre està pintant una Madonna a l'església de Sant Andrea del Valle a Roma. També sentirem fragments del segon acte que passa en el Palazzo Farnese amb una greu tensió musical amb l'interrogatori a Cavaradossi que acaba amb tortures, òbviament, i amb la conversa brutal entre Tosca i el personatge d'Escàrpia, que la vol convèncer que confessi i que per salvar el seu estimat haurà d'acceptar els seus desitjos més baixos. Però no ho fa i aleshores canvia el to completament d'Escàrpia

El d'ell, el de la música, plena d'ira, esclata de còlera i a crits despietats, que acaben... Bé, no us ho diem, ja ho veureu vosaltres mateixos. I el tercer acte passa al Castel Sant'Angelo de matinada, just abans, minuts abans, que Mario Cavaradossi sigui executat, sigui afusellat. Tot el que passa en aquell moment ho sentirem, és el tercer acte, i també sentirem com acaba aquesta òpera tosca de Giacomo Puccini. La versió que us proposem la protagonitzen Quirite Canava fent el paper de Tosca i Jaume Aragall, un dels millors Màrius Cavaradossis que hi ha hagut mai. Jaume Aragall farà el paper principal en aquesta versió, que dirigeix Georg Solti al capdavant de la National Philharmonic Orchestra amb el cor de l'Òpera Nacional Galesa i enregistra l'any 1986 pel segell Decca. Escoltem, doncs, una selecció de fragments de l'òpera Tosca de Giacomo Puccini.

0: Doncs amb aquesta violència, amb aquesta intensitat dramàtica, amb aquests acords brutals, acaba l'òpera Tosca de Giacomo Puccini, un dels grans èxits de l'òpera, no només en la seva producció, sinó gairebé de la història. Tosca es va estrenar el mes de gener de l'any 1900 a la ciutat de Roma i des del primer dia va ser un èxit aclaparador. Es va representar arreu d'Itàlia, a Europa, a Argentina, a Anglaterra i l'any 1902, 2 anys després, va arribar també a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu. Tosca de Giacomo Puccini hem escoltat una selecció de fragments en una versió del segell Deca de l'any 86 que protagonitzen Quirite Canava i Jaume Aregall. Sí, sí, era Jaume Aregall qui feia aquest paper formidable de Mario Cavaradossi en un estat de gràcia esplèndid, amb Leonucci, Malcolm King, Spiro Malas i molts altres solistes, i amb l'orquestra National Philharmonic, amb el cor de l'Òpera Nacional Galesa i la direcció a càrrec de Georg Solti.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicada a l'any 1900. Avui hem escoltat música de Puccini, música operística, ahir vam escoltar música per a piano i també concertant per a piano i orquestra de Sergei Rachmaninoff, i demà passat i divendres us proposarem escoltar obres d'altres compositors que estaven ben actius en aquest any 1900. Atenció, perquè us proposarem escoltar una obra simfònica d'Alexander Scriabin, molt interessant, no us perdeu la biografia d'aquest personatge, déu-n'hi-do, i també de Claude Debussy, que estava ben actiu aquest any 1900, presentant en públic i en concert les seves imatges orquestrals. Aquestes són algunes de les obres que escoltarem en aquests 3 capítols que ens resten aquesta setmana dels Sincronies, aquí a Catalunya Música, cada dia a la mateixa hora, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimarts i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.
3: Neix el Sarrià Jazz i Blues Village. Del 15 al 17 de maig, el Teatre de Sarrià acull l'energia de la música d'arrel afroamericana.
4: Amb el Lluís Coloma Trio, Waxy Boogie, Balta Bordoi amb The Bad Boys i The Suitcase Brothers. A més, gaudeix del talent de The Higgs i David Giorcelli amb Elvira Cuesta.
3: Entrades a teatredesarrià.cat.
4: Teatre de Sarrià, on el jazz i el blues prenen vida.
5: La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
6: Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
5: Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
1: Catalunya Música.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Bona tarda. Un altre dels centenaris que el món del jazz celebra aquest 2026 és el del naixement del pianista Randy Weston, un músic que va reivindicar la connexió ancestral del jazz i la música africana. Aquest admirador de Duke Ellington, Art Tatum, Count Basie i Thelonious Monk, que a partir de la dècada dels 60 va incorporar a la seva música elements rítmics i tímbrics africans que el van convertir, com ell mateix es defineix,

tenia en l'ambaixador americà de la música de l'Àfrica. Tot i que el trio no va centrar la seva carrera, a la seva discografia hi trobem un bon grapat de gravacions importants per entendre la seva evolució en aquesta formació.

Doncs aquesta gravació és de l'àlbum de debut del pianista Randy Weston. És del 1955 i hi tocava la Meditació Solemne, un dels seus temes originals, en trio amb el baixista Sam Gill i el bateria Art Blakey. Música arrelada al bebop, tot i les influències africanes de temes com aquest altre, el Zulu.

de finals de la dècada dels 50, és aquesta música de Randy Weston i el seu trio. El tema era un altre dels seus originals, Earth Birth, o el naixement de la Terra.

el limbo jazz de Randy Weston amb la tímbrica de les percussions africanes introduïdes en aquest homenatge de Duke Ellington. L'ajudaven Elvin Queen des de la bateria i Richard Davis des del contrabaix. I amb el subtil acompanyament del contrabaix

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir el primer concert d'un cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025. Aquest festival, inaugurat el 1976 per iniciativa del baríton Hermann Prey i que es fa cada any a la petita ciutat austríaca de Hohenems, a la part més occidental del país alpí. Una convocatòria que permet als amants de la música de cambra gaudir d'actuacions excepcionals en un entorn de paisatges muntanyosos d'una gran bellesa. De dilluns a dijous sentirem per aquest ordre el baríton Liviu Hollander amb Lucas Rommelspache, el violinista Renaud Capisson amb Guillaume Bellom, el Minetti Quartet amb el pianista Kit Armstrong i l'últim dia el duet vocal Constantin Krimmel i Catriona Morrison amb Amiel Bouchakiewicz. La setmana temàtica comença amb el recital del baríton vienès Liviu Hollander, que al costat del pianista Lucas Rommelspache interpretarà Lieder de Schubert i 2 cicles de Mahler, els Lieder eines fahrenden Gesellen, cançons d'un caminant errant, i els Rückert-Lieder. La ràdio austríaca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

El vianès Liuviu Hollander, que va completar els estudis de cant, piano i clarinet a la seva ciutat natal, és membre de l'Òpera de Frankfurt des del 2019, on ha fet, per exemple, el Comte de les Noces de Fígaro. Com a cantant d'òpera, també ha actuat al Teatre del Maggio Musicale de Florència, a la Scala de Milà, al Musikverein de Graz, al Festival de Bregenz i a la Primavera de Tòquio. Però aquest jove baríton també s'ha especialitzat en oratori i lit, i pel seu debut a la Schubertiada de Hohenems ha preparat una selecció de lieder de Schubert que intercala amb dos cicles de Mahler. Tot al costat del pianista i director d'orquestra, Lukas Rommelspacha, que també prové de l'Òpera de Frankfurt, on s'hi va incorporar la temporada 18-19 com a repertorista i professor de solistes. Baríton i pianista fan un enfocament natural i càlid en la interpretació dels lieder de Schubert. De lieder, Schubert en va compondre més de 600. Són tots petites obres mestres que el compositor vianès va convertir en una forma artística autònoma i de ple dret a l'alçada de qualsevol altre gènere musical. Per començar, en sentim cinc, dos dels quals estan basats en els dos poetes més adaptats pel compositor, Goethe i Meyerhofer, figures clau en la configuració del Kunstlieder, les cançons artístiques. Són els Lieder Willkommen und Abschied, benvinguda i comiat, i Der zürnenden Diana, la irada Diana. Els altres són Andy Laia, a la lira, Über Wildemann, sobre Wildemann, i Sehnsucht, Anhel, sobre textos de Bruchmann, Schulze i Schiller, respectivament.

Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelspacher, piano, ens han ofert una selecció de 5 lieder de Franz Schubert. Andy Lyer, a la lira, Phil Common und Abschied, benvinguda i comiat, Der Zunenden Diana, la irada Diana, Über Wildemann, sobre Wildemann, i Sehnsucht, Anel, sobre textos de Bruchmann, Goethe, Meyerhofer, Schulze i Schiller. Tots dos artistes debuten a la Schubertiada de Hohenems, un dels festivals de referència pels amants del lit i de la música de cambra. I a continuació, els artistes de la Vetllada ens ofereixen les cançons d'un company errant, els Lieder eines fahrenden Gesellen, la primera obra mestra de Gustav Mahler. En unes cartes dirigides al seu amic Lohr, Mahler confessa els seus sentiments amorosos no correspostos per una jove cantant i afirma que aquests Lieder estan dedicats a ella, que són com si un company errant que ha tingut un infortuni sortís a recórrer el món caminant. Les lletres són del mateix compositor, tot i que estan influïdes per la col·lecció de poesia popular alemanya d'Escanaven Wundenhorn, el corn de l'abundància, que també tenen connexions amb la primera sinfonia de Mahler. Doncs bé, aquí tenim els Lieder eines fahrenden Gesellen, cançons d'un caminant errant, de Gustav Mahler.

Aplaudiments a la sala Marcus Seticus de la localitat austríaca de Hohenems per a Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelspacher, piano, que ens han ofert el primer cicle de Lieder de Gustav Mahler, els Lieder eines fahrenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, un cicle completat el 1885. Per la segona part tenen a punt un altre cicle de Mahler, els Rückert-Lieder, però abans ens ofereixen quatre Lieder més de Schubert. El primer i el tercer són també sobre textos de Rückert, «Sei mir gegrüßt, et saludo», i «Das sie hier gewesen», «Ella ha estat aquí». El text del segon, «Die Liebe hat gelogen», «L'amor ha mentit», és de Platen Halbmünde, i el del quart, «Nachtstück», peça nocturna, és de Meyerhofer.

Liviu Hollander, baríton i Lukas Rommelsbacher, piano, ans han ofert quatre lieder més de Franz Schubert sobre textos de Rückert, Platen, Hallermünder i Meyerhofer. Sei mir gegrüßt, et saludo, die Liebe hat gelogen, l'amor ha mentit, dass sie hier gewesen, ella ha estat aquí i Nachtstück, peça nocturna. El concert d'aquests dos joves artistes a la Schubertiada de Hohenems acaba amb un altre recull de lieder de Gustav Mahler, els Rückert-Lieder, cinc cançons sobre textos de Friedrich Rückert, editor i professor de llengües orientals, que va escriure poesia imitant els estils asiàtic i oriental, a més dels vells exemples de poemes romàntics lírics alemanys que Mahler va recollir per aquest conjunt de cançons completades el 1902 i contemporànies de la Sinfonia número 5. Són cinc cançons, tot i que nosaltres en sentirem quatre. Liebst du um Schönheit, t'agrada la bellesa. Blicke mir nicht in der Lieder, no escoltis les meves cançons. Ich atme einen Lindenduft, respiro una dolça fragància de tilers. I la commovedora Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món. D'aquest últim poema, Mahler va dir que s'hi sentia plenament identificat, que Rückert captura exquisidament la personalitat de l'artista romàntic, una figura solitària, retirada del món i de totes les seves distraccions terrenals, destinada a estar sola i oblidada.

I per descomptat, Mahler capta i amplifica magistralment el to de resignació pacífica d'aquesta poesia. Liviu Hollander, baríton, i Lukas Hommelsbacher, piano, ens ofereixen quatre dels cinc Rückert-Lieder de Gustav Mahler.

Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món, és l'últim lied del recull Rückert Lieder de Gustav Mahler que ens han ofert Livio Hollander, baríton, i Lukas Hommelspacher, piano, per tancar aquest recital a la Schubertíada de Hohenems. Per agrair els aplaudiments del públic, els dos artistes encara ofereixen una peça fora de programa. Han triat un altre lied de Franz Schubert, Du bist dir Ruhe.

0: Du bist dir gut, tu ets el repòs, un lit de Franz Schubert. Amb aquest bis s'acaba el concert de debut a la Schubertiada de Hohenems 2025 de Liviu Hollander i Lukas Rommelsbacher, que ens han ofert Lieder de Schubert i dos cicles de Mahler. Ha estat el primer concert del cicle temàtic que dediquem a la Schubertiada de Hohenems 2025. En total en seran quatre, i demà el violinista Renaud Capisson i Guillaume Bellom ens oferiran sonates de Schubert, Beethoven i la sonata Faes de Dietrich, Schumann i Brahms. El d'avui el va enregistrar la ràdio austríaca el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems, i l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir el famós concert per piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23 de Piotr Ilich Txaikovski. És en la versió del pianista macedoni Simon Terpceski i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool sota la direcció de Vasily Petrenka.

S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 1 en si bemoll menor opus 23 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ens han acompanyat el pianista Simon Terpchevsky i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool sota la direcció de

0: Vasili Petrenka.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
3: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
3: Oh, Fixa't com sona...

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dimarts 12 de maig. Us saludem sota la pluja a l'hora de començar, almenys a Barcelona, aquest programa d'avui. Com cada tarda, des d'ara i fins a les 7, tenim per davant una hora per fer un cop d'ull a l'actualitat musical, tal com diu la careta del programa, de la mà dels seus protagonistes.
2: Per tant, és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs ja els tenim preparats a l'estudi. Començarem avui amb Aleix Xalbans i Gerard Díaz, perquè d'aquí a uns dies comença una nova edició del LEM, que molt sabeu és la trobada internacional de música experimental que passa al barri de Gràcia i en altres punts de Barcelona. Tindrem conversa i tindrem tast en directe amb un instrument molt i molt especial, que després us explicarem. De moment, doncs, ja us saludem, Aleix i Gerard. Molt benvinguts i bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: En el programa d'avui també sentirem la soprano Elionor Martínez, que està preparant un concert per demà mateix a 7:45 del vespre al Petit Palau del Palau de la Música, una proposta de la Schubertiada i el Centro Nacional de Difusión Musical, que la durà a explorar per primer cop nou repertori.
2: També sabrem detalls del concert que farà demà el trompetista i pianista Pere Navarro en format de quintet, una parada a Barcelona per presentar el repertori del disc Quintessential.
1: I als últims minuts us volem presentar un espectacle que s'estrena el proper dia 19 de maig al Teatre de Sarrià. Porta per títol L'instant i les deixes del somni. És una aproximació a la figura del poeta J.B. Foix amb música del pianista Jordi Masó, que interpretarà fragments de Mompou, i la participació dels actors Rosa Renom i Manel Barceló. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Comencem ara mateix.

0: Doncs entrem ja en matèria. Ja haureu intuït que avui parlarem de música experimental i concretament parlarem del LEM, que ja doncs és a punt d'arrencar en la part del mes de maig, això serà el dia 21 de maig, amb unes quantes propostes que ara intentarem comentar, d'una banda amb Aleix Salvans, que és el director artístic d'aquest festival, d'aquest dispositiu, que també se'l coneix així, i tenim també en Gerard Díaz, que és, diguéssim, l'ànima de la companyia Minimíssima, que és un dels protagonistes del cartell d'enguany. I és que ja sabem que el mes de maig doncs, ve una allau de cicles i de festivals, i entre els que us agraden més les propostes arriscades, allò que és menys previsible, doncs segur que ja esteu esperant aquesta nova edició del LEM. Serà ja la 31a edició, tindrà lloc del 21 al 30 de maig, i ja ho hem dit, concentrat al barri de Gràcia de Barcelona, com sempre, però també en altres punts de la ciutat, com per exemple el Museu de la Música. També recordarem que és un esdeveniment que organitza l'associació Gràcia Territori Sonor, que per cert aquest any fa 30 anys. Per tant, Aleix, estem parlant d'una cosa que ve de molt lluny, tot i que es va renovant i que posem en aquest sac que diem innovació, experimental, etc. Però és una cosa ja, un àmbit amb molta història, no?
1: Sí, de fet, ho deia, aquest dissabte passat vam fer el concert de 50 aniversari de Macromassa, el Tradicionarius, i de fet el que dèiem era això, no? Que una mica en aquells pioners de l'experimentació dels anys 70, o en aquest cas concretament de Macromassa, tot el seu impuls de les autoedicions, de l'organització de concerts, etc., d'alguna manera van ser l'embrió del que va acabar cristal·litzant l'any 96 amb la Fundació de Gràcia Territori Sonor, que és al final una més d'una sèrie de petits col·lectius, entitats, etc., que el que fan és buscar espais per l'experimentació sonora.
0: Mm-hmm. De fet, no us les acabeu, les propostes. Cada any en surten de noves, algunes repeteixen, perquè hi ha coses que valen molt la pena. Ara anirem desgranant una mica aquest cartell, però, si us sembla, ja com que tenim aquí en Gerard Díaz, que és el mateix que la companyia Minimíssima, o vaja, la seva ànima, doncs podem començar comentant l'espectacle preparat pel dia 23 de maig. Això serà a la Contra de Gràcia, que és aquest local que hi ha a la plaça del Sol, amb un espectacle que es diu Des de la Naia, i on t'inspires en els instruments baixet. Jo faig aquesta introducció i si us sembla, ara ens explica Gerard i també l'Aleix una mica també per què heu escollit aquesta proposta i en què consisteix.
2: Això per tu.
1: Bé, de fet, en Gerard va actuar al LEM el 2024 amb l'Euclus, en aquest cas, i bé, no havia actuat mai al LEM, es va presentar aquesta proposta, va anar molt bé, ens va agradar molt, i després aquest any em va escriure dient: escolta, tinc aquesta proposta amb els instruments baixet, que de fet és una cosa que Gràcia Territori Sonor alguna vegada, en alguna de les, no, al llarg dels anys, han aparegut alguna vegada aquests instruments absolutament fascinants, no? Aquestes escultures sonores que treuen aquests sons que no te'ls esperes. I bé, va ser com justament estàvem preparant, no, el que dèiem, aquest dia 23, a més d'en Gerard, hi haurà també Cerber, que són en l'Òscar Cortés, en Ramon Daví i la Raquel Santanera, i per tant hem fet una, no, un concert doble amb dues fusions molt diferents de poesia i música.
0: Mm-hmm. De poesia i música, el Gerard, doncs, evidentment, també en sap molt, perquè ja fa temps que d'alguna manera són dues disciplines que juntes, no? Però en aquest cas, el dia 23, explica'ns, perquè tenim aquí el gran protagonista, que és un instrument, diríem, doncs, inspirat en els baixet, però és un instrument que has fet tu.
3: Sí. El dia 23 el que duré és un set de tres estructures baixet o apre baixet, perquè no són originals dels germans baixet, sinó que les he fet jo. I llavors amb aquests instruments creo, doncs, diguem-ne, unes atmosferes en les que desenvolupo uns temes recitats, unes peces poètiques que fan part d'aquest poemari que es diu Des de la Naia, i que el que fa és com una mena de, no sé,

0: la Naia és el, com a mínim a Viladecavalls és el límit del poble, del municipi, vale? On canvia, i segons l'Alcover Moll és límit entre terres, d'acord? Llavors seria com una mena de frontera on tu, en aquest cas jo individualment, miro el poble i dic, doncs, què és el que veig del poble, però col·lectivament podria ser mirar enrere i dir, doncs, què és el que fem, des d'una visió gairebé externa, de dir, què fem, com ho fem, el que en un moment és, ens sembla correcte, passen uns anys i ens sembla que potser no ho és tant, i llavors és una mena d'això, de reflexió, d'una mica del pas del temps i de mirar-te tu mateix i el teu col·lectiu. I els instruments baixet doncs, tenen una mica aquesta cosa de que continuen semblant futuristes quan són peces que són dels anys 50, 60, 70, vull dir que ja quasi bé és músiques històriques i continuen semblant, no? Tenen aquesta estètica tan futurista, no?
1: Doncs hem de dir que després d'aquesta conversa el farà sonar i serà aquest tast en directe amb aquest instrument doncs, tan curiós. Però si et sembla, Aleix, repassem una mica el cartell del LEM. Alfredo Costa Monteiro és el nom de la inauguració, no?
2: Sí, de fet, és curiós perquè no, dèiem que no, em sembla que no ho havíem fet mai que dos LEM seguits l'inaugurés el mateix artista. I en aquest cas, l'Alfredo Costa Monteiro ha desenvolupat una trilogia de peces al Museu de la Música, treballant amb les sonoritats dels instruments del fons, que allà hi ha moltíssims instruments, n'hi ha que estan restaurats, n'hi ha que no, estan en diversos estats de conservació, i el que ha anat fent és gravar-los i crear peces a partir dels sons imperfectes, sovint, d'aquests instruments. En aquest cas, en aquesta tercera part, que es diu Valé d'Oblit, el que ha fet és gravar, si no recordo malament, dos orgues de tubs, que em sembla que són del segle XVII i XVIII, i un harmònium que no sé si és de finals del XIX o principis del XX, i amb els sons d'aquests tres instruments els ha samplejat, diguem-ne, per crear tota una peça nova.
1: Això serà dijous 21 de maig a les 7 i serà al Museu de la Música de Barcelona, com dèiem. Altres coses, Ranges Collective, les veus lliures, que també em penso que repeteixen, també.
2: Sí, veus lliures, em sembla que van venir... No van fer el primer concert a l'EM, però potser va ser el segon o el tercer o el quart, perquè, si no recordo malament, van tocar... van actuar a l'EM el 2021. I és un col·lectiu on, a més, hi ha, no, totes les veus que hi han passat i que hi són, hi ha moltíssimes que també han estat a l'EM en projectes diferents i que, a més, no, tenen aquest valor de ser, primer, un col·lectiu d'improvisació vocal, que és una cosa relativament poc habitual, almenys a casa nostra, i, a més, que sigui el primer de tot l'estat que està format íntegrament per dones. I ara, bé, ara són una formació resident del Museu de la Música de Barcelona, també, precisament.
1: Exacte.
2: I ara han gravat un disc, i la gràcia és, no?, el 2024, em sembla que va ser, van fer un concert en el mateix lloc on farem aquest concert, a la Capella del Santíssim Sagrament de l'Església de Sant Joan de Gràcia, allà a la plaça de la Virreina, i la directora de Veus Lliures, la Celeste Elías, quan es va acabar el concert va venir corrents i em va dir: vull fer un bolo aquí. I bé, diguem que al final no li hem concedit el desig, perquè a més és un lloc molt especial i un lloc molt bonic on fer una actuació com aquesta.
1: Tenim poc temps, però intentarem repassar-ho tot, eh? Hi ha, de nou, Nocturna Discòrdia, no? Explica'ns ràpidament, ho recordes?
2: Nocturna Discòrdia és un clàssic ja de Gràcia, és un cicle de concerts d'improvisació, potser més orientats al free jazz, tot i que no necessàriament, que fa molts anys que es fan, i en aquest cas el que fem amb el LEM és que ens hem, com Gràcia Territori Sonor, al final ens hem aliat amb un altre col·lectiu de Gràcia que es dedica a coses bastant semblants, i el que fem és incloure una de les Nocturna Discòrdia a la programació del LEM, però ells cada dijous fan concert al So d'Acústic, fan dos concerts, de fet.
1: El So d'Acústic, que és aquest local també de Gràcia, això serà el dia 28 de maig, que és un dijous. Després, Holm i aquest trio de Mark Cunningham, Pablo Volt i
2: Andreu Serra.
1: I Andreu Serra, això mateix.
2: Sí, el...

0: Bé, Hulme és una formació de... difícil de definir, perquè no diuen que fan sons onírics basats en la improvisació. Es van formar durant la pandèmia, no? L'iniciador va ser en Joan Torné, i ara, de fet, presentaran el que és el seu quart disc, el presentaran el Lema en aquesta actuació, i d'altra banda tenim a tres músics tan reconeguts com en Marc Cunningham, en Pope i l'Andreu Serra, amb aquest trio que, de fet, van treure el seu primer disc fa pocs mesos i que també ens el vindran a presentar al LEM. Mm-hmm.
1: Un dia després, dissabte 30 de maig, un taller amb Merche Blasco construint un sintetitzador fotocinètic. Ho he dit bé?
0: Sí. De fet, és un nom una mica ad hoc que li vam posar, perquè no, sempre hem fet... hem fet bastant, sempre fem tallers i construcció de sintetitzadors n'hem fet diverses vegades, però en aquest cas amb la Merche Blasco justament el que farem serà això, un sintetitzador que s'activa amb la veu i amb el moviment, és a dir, que porta uns sensors, i d'alguna manera també el que fem és sortir, no, d'aquest sintetitzador, sortir del món dels potenciòmetres i els botons per activar aquest aparell, i que es mogui això amb canvis de la intensitat de la llum, amb el moviment, amb el sensor, i creiem que és una manera molt interessant de fer funcionar un sintetitzador que s'allunya del que és habitual.
1: Mm-hmm. I, finalment, Trinity i Òscar Abril, Escaso i Set Contra, això per cloure, diguéssim, la part del maig, perquè sí, després l'octubre segueix. Ara ho explicarem.
0: Sí, bé, a Trinity són en Luis Herades, el Pablo Rega i el Fer Lamas, que són tots tres també músics molt reconeguts de l'òrbita del free jazz, per dir-ho d'una manera així com genèrica, tot i que no, el que definir genèricament moltes coses de les que programem en LEM sovint és molt complicat. I després tenim aquest retorn d'Òscar Abril-Escaso, Masset Contra, que de fet havien actuat en LEM, però en una encarnació posterior, perquè durant els 2000 van fer un projecte nou basat en música amb textos de filòsofs francesos, i aquí el que faran serà tornar als seus inicis, que eren un duet d'industrial, tot i que ara estaran acompanyats de dos músics més. El que feien al principi eren un duet de música industrial molt salvatge, i el que faran serà d'alguna manera repetir un concert que van fer, perquè en aquella primera època em sembla que només van fer 9 concerts, si no m'equivoco, entre el 90 i el 96, i repetiran el concert que van fer a la Sala Comuniqué al març de 1994. I bé, doncs, ens fa molta il·lusió també, perquè és una formació que justament l'Òscar Abril Escaso ho deia, ells van deixar de fer això pocs mesos abans que comencés el primer LEM, i per tant ja no van poder actuar al LEM amb això, i quan van voler tornar van venir a parlar amb nosaltres a demanar-nos si hi havia espai per ells, i evidentment, no, com a formació històrica i molt important d'aquesta vessant de la música experimental, doncs estem encantadíssims d'acollir-los.
1: Mm-hmm. Estem ja frisosos de veure aquest tast en directe que ens farà el Gerard Díaz, però hem de recordar que el LEM té la seva segona part a l'octubre. Això ho feu des de l'any passat, no?, quan vau fer aquell aniversari rodó.
0: Sí, vam...
1: I suposo que això ha arribat per quedar-se, no?
0: Sí, vam veure que funcionava també, perquè el format habitual de fer 4 setmanes seguides de concerts ens va semblar que potser concentrava molt l'activitat tant pels músics, és a dir, tant per la dificultat de programar només en un mes, com també pel públic, no? Que hi havia, a vegades, hi havia, sobretot del públic que és més fidel, que a vegades un dia no venia i venia el dia següent i deia... és que he vingut a 20 concerts en 2 setmanes i volia fer alguna cosa que no fos venir al LEM, encara que m'interessa molt. Llavors vam decidir també que podíem provar de dividir-ho en dues meitats, i va funcionar força bé, i vam decidir que aquest any faríem el mateix.
1: Mm-hmm. Un dels noms que ja heu avançat per l'octubre és el Blood Quartet, que també n'hem parlat aquí al programa, però en tot cas, quan arribi l'octubre, doncs en tornarem a parlar del LEM, però ara hi han molts dies, del 21 al 30 de maig, doncs, per disfrutar d'aquest festival de música experimental, de free jazz, de performance. Bé, aquí hi ha moltes coses. Gerard, explica'ns una mica aquest cristall baixet, com està fet, perquè el volem sentir.
2: Doncs, bueno, per qui no... Clar, amb la ràdio... costa, no? Això està fet tot amb materials de ferreteria normal, no? Hi ha unes barres roscades

0: uns pesos de ferro que depèn d'on posis el pes, doncs aconsegueixes, si el poses més lluny, aconsegueixes una nota més greu, si el poses més a prop, doncs aconsegueixes una nota més aguda. I la oscil·lació d'aquestes barres roscades les aconseguim amb unes tiges, en diem, de vidre, que al mullar-te els dits aconsegueixes fer com una petita oscil·lació. I llavors tenim un con metàl·lic que el que fa és ampliar aquesta oscil·lació perquè sigui audible, no? El que fa és doncs, moure més aire, no? I és de ser inoxidable. Bàsicament és això, unes barres oscil·ladores, unes tiges que farien com, per entendre's, l'arc del violí, uh-huh. i un con metàl·lic que faria com la tapa harmònica d'una caixa d'un violí o una guitarra.
1: Perfecte, doncs Gerard, si et sembla, anem a escoltar com sona aquest instrument, cristall baixet, en aquest cas fet per Gerard Díaz, que és l'intèrpret. Doncs quan vulguis t'escoltem.

Arrenca'm el cor i enfonsa'l la terra, que arreli i encreixi la més humil de les bèsties. Amb arrels brutes i tendres enxucli aquesta, la poca aigua que ens queda, empugi les tiges i en faci punzelles. En caiguin els fruits i en tornin a créixer nous cors com el meu, que no em cal per sempre.

0: Doncs així sona aquest Cristal Baixet i la veu de Gerard Díaz, la companyia Minimíssima, que el dia 23 de maig serà protagonista en aquest festival LEM en la seva 31ena edició. Ho dic bé, no, Aleix? 31ena. Doncs Aleix Salvans i Gerard Díaz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: I ara que és un quart i mig, seguim endavant amb la veu de Leonor Martínez, la soprano que demà a la tarda actua al Petit Palau del Palau.

0: El preciós Abendempfindung de Mozart serà la primera peça que interpretarà la soprano Elionor Martínez al concert que oferirà aquest dimecres a 8:15 del vespre al petit palau del Palau de la Música. En realitat, però, el compositor de Salzburg és una excepció en un programa que s'emmarca en el cicle titulat Viena 1900 que la Schubertiada i el Centro Nacional de Difusión Musical estan desplegant des de ja fa algunes temporades al Palau de la Música. Elionor Martínez, que estarà acompanyada per la pianista Victoria Guerrero, ho explica amb aquestes paraules.
1: La veritat és que va ser un repte triar el repertori per dos motius. Primer, perquè 3 anys donen per fer molta música i la idea és no repetir les obres que, doncs, que ja s'han fet en aquest cicle. I l'altre motiu és que els compositors destacats en aquesta Viena de 1900 doncs, tendeixen a escriure repertori gran, postromàntic, dens, i la veritat és que aquestes característiques s'allunyen doncs, bastant de les obres que encaixen fàcilment amb la meva veu. Llavors vam pensar que podríem fer el programa una mica més nostre, doncs incloent Lieder de Mozart, que bé, queda bastant lluny del 1900, però és veritat que sense Mozart doncs el món del Lied no hagués estat el mateix. Llavors amb Mahler, Schreker, Zemlinsky i Wolf doncs donem aquests contrastos de profunditat, de lleugeresa, drama, d'humor, i això m'agrada molt incloure sempre en els programes.

0: Tal com acabem d'explicar, a les 5 cançons de Mozart que encetaran el concert de Leonor Martínez en seguiran 5 de Mahler, 5 de Franz Schirecke, les aplegades sota el número d'opus 4 d'aquest compositor, 5 d'Alexander von Zemlinsky i 6 del cançoner italià d'Hugo Wolf. En definitiva, un programa que farà les delícies dels amants del Lied. I és que la Schubertiada, un dels principals programadors d'aquest gènere a casa nostra, fa temps que coneix tant a Leonor Martínez com Victoria Guerrero. De fet, va ser a elles dues, juntament amb el baríton Ferran Albric, que va confiar el concert inaugural de l'última edició del Festival Empordanès.
1: Doncs el vincle amb la Schubertiada ja fa uns anys que l'estem construint, des que vaig fer la primera acadèmia de Lead the Future, i és un regal que pensin doncs, tant amb mi com amb la Victoria per futurs projectes, no? I és la primera vegada que col·laboro amb el CNDM i la veritat és que em fa molta il·lusió que precisament sigui en aquesta ocasió. Hi ha moltes obres que són noves per mi i també compositors. Llavors ha estat una sort treballar amb la Victoria doncs perquè m'ha guiat en aquest llenguatge que és més desconegut i hem pogut trobar una manera d'interpretar-lo doncs, sense forçar una veu que no és meva.

Amb el concert que estem comentant, Elionor Martínez torna a un Palau de la Música que l'ha vist créixer com a artista i en el qual actuarà també la temporada vinent, ja que la soprano ha estat distingida com a Echo Rising Star a proposta de la Sala Modernista, l'Auditori i la Festspielhaus de Baden-Baden. Gràcies a aquest prestigiós programa europeu de suport a joves talents, Elionor Martínez podrà debutar en diverses sales de concert a tot Europa.

0: Europa. Això serà, però, després de l'arribada del seu segon fill. I és que dimecres cantarà en avançat estat de gestació. Ella mateixa ho explica.
1: Vaig trepitjar l'escenari del Palau per primera vegada el 2012, amb 16 anys, com a soprano del cor jove. I la veritat és que des de llavors el Palau té un lloc especial al meu cor, perquè van ser 5 anys de cor jove, també després diversos projectes amb el cor de cambra, concerts amb altres formacions, com la Capella Reial amb en Jordi Savall, i també com a solista convidada. I sí, cada vegada que hi torno, penso que no hi ha cap sala més bonica al món. I la veritat és que m'emociona cantar envoltada de les muses, dels vitralls. Així que aquest recital em fa especial il·lusió, pel fet també de ser el meu últim concert d'aquesta temporada, abans que arribi la meva filla, i a un lloc que sento com a casa, acompanyada d'una pianista excepcional com és la Victoria Guerrero, i amb el suport de la Schubertiada i del CNDM.
0: Per tot el que hem presentat, el concert d'aquest dimecres al Palau de la Música serà una oportunitat única d'escoltar a Leonor Martínez. Per si no hi podeu assistir, Catalunya Música l'enregistrarà i us l'oferirà properament.

0: Doncs aquest reportatge ens ha deixat situats al Palau de la Música i quan falta menys d'un minut per arribar a 6:45, seguim repassant l'actualitat. Per llocs com l'Institut Francès de Barcelona, que acollirà dijous un concert del pianista Jordi Camell.
1: Al llarg d'aquesta soirée, Camell tocarà obres de Debussy, Couperin, Lully i Rameau i peces pròpies, de les quals una serà una estrena, Loin de la Lumière du Monde. Al final hi haurà una breu presentació del seu llibre Passos en el silenci, del qual l'actriu Coia Valls llegirà petits fragments, tot plegat a 8:15 de la tarda de dijous al número 8 del carrer Moià de Barcelona.
0: L'endemà, divendres, al Liceu s'entregaran els 8ens premis Òpera 21 en una gala dirigida per Joan Anton Recchi.
1: L'òpera Benjamin Aperbou d'Antoni Rosmarbà i la nova coproducció del Cuento del Zar Saltant seran premiades com a millor creació lírica contemporània i millor nova producció, respectivament. Àlex Uller rebrà el premi a la millor direcció d'escena, mentre que el guardó a la millor artista estrangera serà per la soprano Nadine Sierra i el de millor cantant recaurà en Manuel Fuentes.
0: Rubí acull una nova edició del seu Festival de Blues.
1: Del 22 de maig al 5 de juliol, la ciutat vallesana celebrarà la 13a edició d'aquest esdeveniment centrat en el blues i tota la seva variants. Amb l'amfiteatre del Castell com a escenari principal, el cartell d'enguany reuneix noms com Martín Burguez, Víctor Puertas i Lluís Coloma, entre altres artistes.
0: I la jove formació Fan Hyde porta la seva fusió de jazz i rock a Manresa.
1: Diumenge, la banda que reuneix diversos estudiants de l'ESMUC i altres centres farà una actuació a l'Auditori de la Plana de l'Hom de la capital del Bages, amb un directe explosiu que reuneix dues guitarres elèctriques i dos saxos, entre altres elements, estan programats per les 12 del migdia.
0: I després d'aquest repàs, ens centrem en un reportatge que porta el nom de Pere Navarro.

El quintet és el tipus de formació que el trompetista i pianista Pere Navarro lidera per la posada en escena demà dimecres del darrer treball discogràfic que té la seva signatura. Ho farà a la Sala Jamboree de Barcelona i aquest cop el músic eivissenc també es farà càrrec del piano. També hi haurà un espai pel Hammond B3 amb Llorenç Barceló, músic amb qui poden comptar aprofitant una aturada de la gira de la cèlebre Rosalía. Aquesta proposta especial es completarà amb David Xirgo a la bateria, Ferran Borrell a la guitarra i Josep Colls al baix elèctric. Faran el repertori de Quintessential, un doble àlbum acabat de publicar i que segueix el disc Live in Madrid publicat el 2018. El concert de demà porta Pere Navarro a Barcelona després de 5 anys. Aleshores va actuar a l'Auditori. Per presentar-nos el disc parla de certa evolució sonora entre el primer

0: Primer àlbum titulat Perenne i aquest últim.
1: La gràcia d'aquest àlbum, que sí que has d'estudi com el primer, però és un doble àlbum, doncs el primer àlbum està molt més enfocat en el que segurament la gent més coneixia.

0: Trompetista, pianista, compositor, productor i DJ, les diverses facetes de Pere Navarro com a músic són un reflex de la seva visió oberta i innovadora. Entre els seus interessos trobem una mirada atenta sobre el món de l'electrònica i la cultura de club, entesa com una escena on es va més enllà de la producció sonora comercial per espais d'oci nocturn amb molt poder de convocatòria. Però aquest seria només un dels àmbits sonors que alimenten les composicions de Pere Navarro, que, com molts músics de la seva generació, opina que l'etiqueta jazz, que en realitat defineix més aviat un tipus de llenguatge més que un estil, per molts fins i tot ha quedat obsoleta.
1: A mi el que m'agrada és Black American Music, que li diem avui als músics avui en dia, que és bueno, música d'arrel afroamericana, no? I per mi això és com el punt de sortida a nivell conceptual de dir, vale, a mi o a nosaltres el que ens agrada és la part de la improvisació, no? I tot lo de més a nivell compositiu i tot això, pues al final m'inspiro amb lo que tinc al meu voltant, que per sort cada dia és més, no? És a dir, he tingut la sort dels últims anys sobretot poder-me inspirar molt d'altres gèneres com el gospel, de viatjar, de conèixer una mica més de cultures i músiques d'arreu del món. També m'agrada molt la música clàssica i de fet vinc de formació clàssica, vull dir que també hi ha això i el jazz europeu, i per això vaig dir, ostres, crec que un doble àlbum és interessant, no? Presentar totes aquestes diferents vessants que crec que és el que fan que jo sigui així, per dir-ho d'alguna forma, no? Com a artista, o que aquesta sigui la meva proposta.
0: Acostumat a treballar sovint al piano per tal de fer néixer les composicions, pel nou disc Quintessential el procés ha estat una mica diferent.
1: Sobretot el primer i el segon, com que tot naixia del piano, no? I aquest és el primer disc on algunes de les melodies sorgeixen de la trompeta i després passen, evidentment, pel piano per tota la qüestió com harmònica, no? Sempre com que he nascut més de l'harmonia i a partir de l'harmonia incorporar una melodia, però ara estic en un moment on depèn de com m'agafi.
0: I Pere Navarro en posa alguns exemples.
1: Un dels temes del primer disc, diguem, que es diu FB, la part primera, que inclús un dia passejant per Ses Salines, que tenim unes salineres superboniques allà a Eivissa, anava passejant per allà i em va venir com una melodia al cap, la vaig xiular, la vaig gravar al telèfon i vaig agafar la trompeta, no? Com vaig transcriure, diguem, aquella melodia, i a partir d'allí vaig construir tot el demés, no? Tot la part harmònica, que sí que estaven com una mica les textures pel cap de vull que soni una mica així, però s'havia de plasmar, no? O també la de Hemos venido a formarla, que és la que tanca tot els dos àlbums, diguem, també és, doncs això em va venir la melodia i després va sorgir tot lo harmònic, que és com molt diferent als anteriors àlbums, que hi ha un tema, per exemple, que es diu Universe Balance, que també està en aquest Quintessential i també és l'únic tema que he publicat dos cops. També forma part del directe a Madrid, que primer va sortir l'harmonia i després va sortir la melodia.
0: Aquesta serà l'única ocasió de moment en què es podrà veure Pere Navarro amb el seu quintet en territori català, amb un projecte que el trompetista i pianista ha encavalcat amb una residència artística a Geòrgia en format de trio. És un pas més en la trajectòria d'aquest músic que resideix a Eivissa, però que no para de moure's. A la seva illa natal forma part del grup The Illusions, amb qui actuarà a Londres el mes de juny. Tot plegat, sumat a la seva tasca, com hem comentat, de DJ i productor.

I amb aquesta informació hem arribat a 6:45 i mentre sonava aquest reportatge han arribat al nostre estudi els nostres darrers convidats d'avui, que ja hem esmentat en el sumari. Són amb nosaltres els actors Rosa Renom i Manel Barceló i el pianista Jordi Masó. De seguida els saludem i parlem.

0: La música de Frederic Mompou, interpretada per Jordi Masó, ens acompanya durant la conversa, com també acompanyarà aquest espectacle que volem presentar a continuació, Foix per ell mateix, l'instant i les deixes del somni. I és per això, doncs, que ja podem saludar, com acabem de dir, Rosa Renom, Manel Barceló, Jordi Masó. Bona tarda, benvinguts.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per coincidir i per presentar-nos aquest espectacle que s'estrena el proper dia 19 de maig al Teatre de Sarrià. Després potser en parlarem, hi haurà potser altres oportunitats de veure'l, però de moment aquesta. Fruit d'una idea personal, em sembla, miro directament a la Rosa perquè ens ho ha escrit així, no només teva, potser, no?
2: No, de la Margarida Trias, que és qui porta la Fundació JB Foix.
0: Val.
2: Ella m'en parlava, hem de fer alguna cosa de Foix, i vam veure que teníem ganes de fer una cosa que no fos el recital de poesia de sempre. I ella, com que se'l coneix moltíssim, evidentment, doncs va buscar textos, entrevistes, els diaris, per parlar una mica de Foix, de la persona també. O sigui, no només la seva poesia, que és la que ja ens sona una mica a tots d'haver-la fet a l'escola o el que sigui, sinó de què pensava ell de Catalunya, de la llengua, de l'amor, de la seva pròpia poesia, de l'art. Uh-huh. I això, i va fer com un recull on es parla una mica de tot això.
0: Uh-huh. Aleshores, de quina manera hi entren en joc els altres elements que tenim avui aquí, en Manel i en Jordi?
2: Perquè teníem molt clar que volíem que hi hagués música, també. I jo coneixia en Jordi, que m'agrada molt com toca, bueno, és que és un crac. I ja havíem fet alguna cosa junts, i el vaig enredar, i es va deixar enredar.
1: I encantat.
2: Sí.
0: I amb en Manel,
2: amb en Manel
0: perquè...
2: també, perquè ja ens coneixem també, hem fet coses junts. I a més trobo que s'hi assembla, en un Foix. Té una tirada. Quan es posa un barret és ben bé com en Foix.
0: Perquè no sé si creieu que, i sobretot ara que l'heu estudiat tant, que Foix és un personatge poc o parcialment o mal conegut, i que, com passa amb molts altres, que coneixem molt poques coses, algun poema, com deies...
2: S'explicava però... molt pels textos, i hi ha moltes, moltes anècdotes sobre ell. No sé si totes són veritat o no, però és veritat que ell, parlar d'ell mateix, en parlava molt poc.
0: Mm-hmm. Què coneixíeu vosaltres dos? O dit d'una altra manera, quan vau rebre la proposta de la Rosa, què us va treure? Per què vau decidir apuntar-vos al carro?
3: Jo em vaig decidir perquè a la Rosa la conec des de fa molt de temps. Sempre tinc moltes ganes de treballar amb ella. La primera vegada que vam treballar va ser en un programa de televisió que es deia Aquí, que jo feia d'inspector i ella feia de jutge, i que va ser una cosa molt arriscada, perquè depeníem de les reaccions del públic. Era en directe i s'havia... havíem de portar el programa, nosaltres el portàvem, perquè era un programa que hi havia fins i tot una enquesta per decidir qui era el criminal o qui havia fet la malifeta. I va ser una feina apassionant, en el seu moment molt, molt estressant, però amb el temps ha quedat un bon record d'aquella sèrie. I després hem coincidit amb l'Héroe, va ser l'última cosa que vam coincidir. Quan la Rosa em diu que faries una cosa amb mi, vaig dir de seguida que sí. Va dir, és sobre Foix. Va, molt bé, però jo vull treballar amb tu.
2: Ens vam trobar plaça, perquè sí. Vivim a prop. Ens vam trobar plaça, i allà tot comprant pomes. D'això, tu ho faries, una cosa de Foix.
0: Sí, és la manera de fer.
2: És la manera de fer, sí.
0: Molt bé, i amb en Jordi, que tu ja et coneixem més, i evidentment ets el responsable de portar la part musical, i ara en parlarem, però d'entrada també... Què et va seduir més, la figura de Foix o la de la Rosa?
1: Jo sempre em deixo enredar. Vull dir que he fet coses, música, barrejant poesia, barrejant...

0: barrejant bombolles, en el cas quan fèiem l'espectacle amb el Pep Bou, sense anar més lluny, això és el més extrem que he fet segurament, però m'agrada experimentar, portar la música a altres àmbits de, que no són habituals, que jo crec que també és una manera de donar a conèixer música que m'apassiona a públics que segurament no tindrien accés, o tindrien accés però no se'ls ocorreria anar-lo a buscar, no? aquest tipus de música. Aleshores jo em vaig apuntar de seguida amb aquest tipus de... A més, la Rosa, havíem fet un espectacle molt maco, no? Amb els poemes del Bach, de aleshores Josep Bach, no Johann Sebastian, sinó
1: Josep
0: Ramon Bach, i aleshores em van quedar ganes de seguir fent coses amb ella, clar.
2: Bé, doncs, parlem de la música que sona, que és íntegrament Mompou.
1: Això no és una idea d'ell. És que l'espectacle és Foix i Mompou, vull dir que una mica parts iguals.
2: No surt en el títol, però...
1: Sí, exacte. I això és cosa del Jordi.
0: Bé, i clar, era... Em va dir, posa música a aquests textos, no? I vaig començar, de fet, vaig fer una selecció de música que hi havia de tot. Hi havia Schumann, hi havia Chopin, hi havia Mozart, hi havia una selecció. Que era una mica, segons que explicaven ells, doncs jo anava posant un tema que em semblava que tenia una mica a veure, no? Una mica com il·lustrant el text. Però quan vaig acabar no em va acabar de convèncer perquè era tot una mica massa dispers, no? No acabava de trobar què hi pintava jo allà. Era com una il·lustració musical que donava una mica d'acompanyament al text, però no tenia una entitat pròpia. Aleshores vaig pensar, bueno, hi havia alguna peça de Mompou que havia colat per allà, i vaig pensar, home, potser si ho dediqueu només a Mompou quedarà més, tot més ben junt, no? Més unit. I després es va donar la circumstància que vaig descobrir que em vaig adonar, vaja, més que res, que van néixer el mateix any, sí. Mompou i Foix, i van morir el mateix any.
2: Sí, jo també ho acabo de veure.
0: Increïble, no? I vaig pensar, doncs, només per això ja val la pena que Mompou il·lustri Foix.
2: Exacte.
0: Després vam intentar buscar si hi havia alguna carta, algun text que els unís, però va ser impossible. Hi ha una foto, que se'ls veu els dos ja amb 90 i tants anys, que li donen algun premi a algun dels dos.
1: L'honoris caus, em sembla.
0: Això, i se saluden. Aquesta foto és l'únic testimoni que... A veure, segur que es coneixien.
2: Exacte.
0: Inevitablement. Mon poble va passar 20 anys a París, però va haver a barceloní i corria pel món de intel·lectual de l'època, no? Per tant, segur que es coneixien. Però no hi ha un testimoni escrit ni res més, a part d'aquesta fotografia.
1: Però a més tenen un univers... No? És un univers molt... cosí germà, no ho sé, vull dir, jo em sembla que tenien una mica les mateixes idees o aspiracions, no ho sé.
0: No estan lluny, no, perquè veig aquesta cosa alhora conservadora, però alhora també que els enamora el nou, no? Això
1: sí.
0: Que diu el cèlebre vers.
2: Sí.
0: Els dos ho tenien, això. Mompou, als anys 20, era un renovador, era un tio que no es conformava amb la música que es feia aquí, els Moreira i companyia, no? I feia una cosa, anar a París per això, no? Que era la modernitat, no? I Foix també. Foix fan uns poemes que són sonets, però també deixa-la anar, oi? Li agrada la modernor, i Foix estava en contacte doncs amb tota l'avantguarda, no?
3: Mm-hmm. Potser aquell dia de la foto us haurien dir, haurien de fer alguna cosa junts i ha arribat l'hora.
2: És veritat, vist així. Anava a dir, potser fins i tot, ho dic perquè a Mompou els que som aquí no el vam conèixer, però sabem bastant del seu caràcter. I de Foix no tant, però ara ens ho explicareu a partir dels textos que heu seleccionat. Per tant, ho dic perquè ara fa poques setmanes també aparellava Mompou amb Rossinyol, amb un espectacle que feia l'Emili Brugalla, i en aquella ocasió dèiem, és curiós perquè ens semblen personatges de caràcters molt diferents, no? No sé si creieu, potser el Jordi us ha explicat una mica sobre com era Mompou, si creieu que també Foix era una persona més aviat tímida o poc donada...
1: Reservada, segur,
2: a la vida
1: diria
2: social.
1: Jo. Però, en canvi, rebia poetes joves, vull dir, li agradava molt parlar i conèixer gent jove i interessar-se per la gent jove. No sé si això Mompou també ho tenia.
3: Sí, bé, era reservat, però els textos que es llegeixen, la major part d'ells, es parla molt clarament d'ell,
1: sí.
3: I de com veu la poesia, com es veu ell mateix. O sigui, hi ha uns autorretrats literaris molt divertits. Perquè, en el fons, hi ha un sentit de l'humor molt casolà, molt poc pretensiós. Ell és un poeta, explica les raons, les explica amb tota naturalitat, perquè s'ha de ser poeta, neix poeta, tot això, però després no té cap... No pateix gens explicant les seves aventuretes més com gaire infantils, no?
2: Mm-hmm.
3: I és molt divertida el moment que parla d'en Miró, per exemple, no? I l'anècdota de la noia que sí és francesa, van tots dos a les Rambles, ell compra en una tenda de llibres de vell i troben una noia i se la miren i diuen, és francesa? I t'explica així, és molt bonic perquè veus a través de tots aquests textos veus la seva edat, perquè acaba amb 93 anys, però ell parla de la seva infantesa, després parla de la seva joventut, de la seva adolescència, parla de tot, amb tot això el que l'envolta, el català, quan les seves participacions en revistes i tot plegat. Hi ha com un camí descrit per ell mateix, i no és una persona que es mostri excessivament reservada.
1: No.
3: Més aviat que no li deurien ploure les coses més vistoses, allò...
1: I no sé, Montpou, això ens has d'explicar.
0: Montpou era molt reservat, molt tímid i molt mandrós, segons com. Vull dir que, sí, en aquest cas està clar. Jo crec que Foix... Bueno, també tenen relació amb Foix, que sí que tenia bona relació amb els joves compositors, sempre els respectava molt i sempre en parlava molt bé. I Foix també, en aquest espectacle, veiem que parla amb la generació que ve després de pintors i de poetes, i també té bona relació, no? Vull dir que això també és una cosa similar en els dos. Però clar, el caràcter de Montpou era molt particular, sí, sí.
2: Doncs seguim sentint música de Montpou i ara comentem una mica què és el que es pot sentir, què és el que toques, Jordi, en aquest espectacle.

0: Doncs és un espectacle que ens poseu que té una durada d'una hora i vint aproximadament. Per tant, Jordi, suposo que insisteixo en la música, que és el que ens toca de prop. Eh? Quina selecció vas fer dins del catàleg de Montpou, que és prou ampli?
1: Sí, de fet, anava escollint una mica el que sentia que anava bé en aquell moment. A vegades és molt evident si parla d'un... Parla Foix de vegades de temes de l'antiguitat, aleshores vaig agafar una peça que ens reflectia això, no? Aquesta... Per exemple, peces de... Algunes són molt conegudes, bastantes, unes quantes peces de la música callada, per exemple, que anaven molt bé. Un moment que parla Foix de la modernitat i es carrega una mica Tàpies i tots els més moderns, això, o parla de les personalitats diverses d'aquesta gent, no? Vaig posar la peça de Montpou que més moderna sona, que és la 14 de la música callada, que és molt dissonant, gairebé, per un moment sembla quasi una sèrie de decafònica, no? És una mica excepcional la Montpou, no? Per exemple, buscava això, el que em transmetia el text... ho intentava buscar en l'obra de Montpou. I ens m'han anat molt bé unes peces, que és d'una suite molt poc coneguda, que es diu Ballet, que són unes peces que es van descobrir més recentment, quan ell ja, crec que ja havia mort, que són unes peces que duren 30 segons, 40 segons, va escriure per un llibre que es feia en col·laboració amb dos altres artistes, que ara no me'n recordo qui eren, però que era un llibre que no es va publicar en vida, perquè es va publicar només una edició i prou, i aquestes peces van anar molt bé perquè eren molt breus i permetien incloure una petita falca musical dintre del text i no acaparar protagonisme, no? Que també es tracta d'això, no? I algunes peces més llargues aprofitem per fer junts el recitat amb la música, no? Sempre hi ha el famós preludi per la mà esquerra, que és una de les obres més magistrals de Montpou. La fem amb un text al damunt i crec que queda molt bé, no?
0: Perquè els textos, diríem, es va explicant sol a la vida a partir de la selecció que feu, eh? No hi ha una narració, sinó que...
2: No, tot és paraula de Foix, diguéssim, sí.
0: I us ho heu repartit d'alguna manera, bueno, quan hi ha cartes potser... No, esclar, no hi ha diàleg.
2: No hi ha diàleg perquè les cartes, en tot cas, és ell qui les escriu.
0: Clar.
2: Però sí, una mica tots dos fem de Foix, d'alguna manera.
3: Sí.
2: Ja introduïm d'entrada que jo també sóc Foix d'alguna manera. No sóc allò una senyora que passa per allà, no. No, ens ho repartim.
3: Sí, molt bé. Sí.
0: I què heu descobert, o ja ho heu dit una mica, o què us ha sorprès? Bueno, d'una banda, quan has començat, Rosa, has dit que evidentment l'entesa, diríem, era la Margarida.
2: La Margarida, no? Sí.
0: No sé si... Vosaltres us ha sorprès alguna cosa? Creieu que és una biografia que té prou contrastos?
2: Sí, home, a mi m'ha sorprès una mica el sentit de l'humor, perquè també el veia allò de dir, oi, és un senyor que escriu paraules rares.
0: Sí.
2: És veritat, vull dir, hi ha poemes que són a vegades difícils de dir, o que hi ha mots, tot i que ell diu que no els inventa, que recupera paraules que ja potser ja no es feien servir, però que les incorpora. I ell diu que fa una poesia molt plena.

0: plana. I primer dius, home, és difícil per això. Però no, no, i a més hi ha un sentit de l'humor i és una mica gamberro. Escriu cartes als amics en vers i els explica tot el que està fent a Port de la Selva i ho explica en vers i és bonic, vull dir, és això, el tio era agosarat. Jo penso que per això encara és un pilar per molts poetes joves, per exemple. El respecten moltíssim, perquè era modern. Vull dir, tenia un algo molt obert.
1: En l'època també? O bueno, va tenir una vida tan llarga que potser també va tenir èpoques de tot.
0: Sí, però bueno, com que sempre és això, vull dir, li exalta el nou i l'enamora el vell. I si s'atreveix i gosa i pot parlar-te de passejar i la vida i que llavors ha d'arreglar la moto. I t'ho diu en el mateix poema, que et parla d'allò, però que ara, doncs això, que ha d'arreglar l'eix de no sé què.
2: I sobretot s'intueix, hi ha una part que ell parla de la seva activitat abans de la guerra i el franquisme, i després en parla molt breument, o se'n parla molt breument en l'espectacle, però parla d'aquells 40 anys. I aquí
1: ho deixa.
2: I ho deixa aquí, no? Aquells 40 anys, perquè van durar 40 anys. I que clar, tota la nostra gent, la intel·lectualitat, va patir de ple. I és una cosa que si ell no l'ha portat com a... Ell s'ha dedicat a la seva obra, no sé si va esplaiar més, però és un fenomen semblant al d'Espriu, no? Que també es refugia a salvar els mots, perquè d'això es tractava. Ell en parla un moment de que si les literatures que els hi arribaven, futuristes de França i d'Itàlia, i ell es preguntava si en una llengua com la nostra, que havia estat tan poc conreada literàriament, es podia fer aquesta mena de literatura, i que per això es va dedicar, va deixar el vers lliure que s'havia dedicat fins a un moment determinat, per dedicar-se al vers concret, per enaltir, millorar i revitalitzar la nostra llengua. I és un procés que han sofert tots els nostres intel·lectuals que van patir la guerra.
1: Mm-hmm. Abans has esmentat el Port de la Selva, Rosa, que dedueixo que és un escenari de la seva vida. L'altre, evidentment, és Sarrià, i per això aquest espectacle que estem explicant es podrà veure al Teatre Sarrià.
0: Això és molt important, que sigui a Sarrià, sí, una mica, bueno, Sarrià de Foix, que a més ara la biblioteca s'ha aconseguit que porti el seu nom. Vull dir que és el barri de Foix, una mica, i ell en parla molt, i la pastisseria encara hi és, sí, és que hi ha com tota una història amb Foix i Sarrià. El Montpó no sé d'on era.
3: De Barcelona. Sí,
0: però no saps el barri.
3: Bueno, els últims anys va viure al Passeig de Gràcia, abans crec que va viure a un altre lloc, ara no recordo, però vaja, no, bastant cèntric,
0: Bueno.
1: Ho dic per presentar una mica com ha anat la proposta que veu fer al Teatre de Sarrià, si us la van acceptar de seguida, l'han integrat dins de la seva programació, i després el que dèiem en començar, si hi haurà més oportunitats per veure.
0: Sí, la idea és això una mica, volíem arrencar l'espectacle perquè pensem que és una cosa que es pot anar fent, vull dir que és interessant que la gent sàpiga que Foix no només és allò de sol i de dol, i que a més hi ha Montpou, i que també és una... que la gent també el coneix poc. Són aquesta gent una mica que ens sonen com de nom, però que la gent a vegades no els coneix i que són encara molt moderns, que encara ens parlen molt. Vull dir, Foix diu coses que les llegeixes ara i dius, si això podria estar escrit ahir.
1: Sí.
0: I la música de Montpou, jo penso igualment, és un, no sé, et parla encara ara.
3: I Foix, em sembla que potser... pot semblar una cosa molt solemne, fem un espectacle sobre J.B. Foix, no? Però és molt, molt divertit. Ara venim d'assajar, precisament, i m'ho he passat molt bé escoltant-los, perquè els textos tenen molt humor, que això, en principi, no ho associes amb aquest autor, no?
1: Mm-hmm. No pregunto si hi ha caracterització, perquè seria molt difícil, no?
0: Sí, ja ho has dit. No però... juguem a encarnar, som una mica una veu. Intentem presentar una mica el món de Foix.
2: Amb que jo m'hi assembli, ja n'hi ha.
1: Ja ho has dit abans. No, però per imaginar-nos com està l'escenari, o no sé si ho heu decidit això ja,
0: És una lectura dramatitzada, o sigui, que una mica el que intentem és que se sentin les paraules que volin i la música, i que una mica la gent s'ho imagini. Ens vam plantejar si al parlar de Sarrià havíem de posar com fotos a darrere, però vam pensar que la poesia, la força que té és que és evocadora, i que és bonic que cada un, que amb el que et diuen, cada un hi posi les seves pròpies imatges.
1: Molt bé. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important per afegir. Si no, acabem recordant, vaja, el més important és que l'estrena és el proper dia 19 de maig, hora... No la tinc al davant.
0: A les 8? Ara ens has pillat. Ara ens has pillat a tots i ara... Sí, a les 8. A les 8. El dimarts a les 8.
1: Val.

0: Sí, 8 del vespre, Teatre de Sarrià, ara el tinc al davant també.
1: Sí.
0: Doncs que vagi molt bé, gràcies per haver-ho vingut a presentar, Rosa Rona, Manel Barceló i Jordi Masó. Fins una altra.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Ens queda un minut, com sempre, per acomiadar-nos i avançar els continguts del programa de demà, dimecres. Ens farem ressò, entre d'altres, de la Diada Pau Casals, que se celebra cada any pels vols del mes de juny, amb dos actes, un al Conservatori Municipal de Música i l'altre un concert al Palau.
2: I tornarem a parlar del Teatre de Sarrià, perquè parlarem del cicle Jazz i Blues Village, una aposta per propostes musicals interessants i de qualitat, i reivindicant el teatre com a espai cultural.
1: Doncs això i més demà a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Només tinc un sol desig. En un capvespre plàcid, deixeu que mori a la vora de la mar. Deixeu-me morir tranquil, a prop del bosc, damunt l'aigua immensa, que hi hagi un cel serè. No en calen banderes, ni vull tegut luxós. Tan sols teixiu-me un jaç de branques tendres. I que ningú darrere meu no planyi el meu capçal. Que només la veu de la tardor parli pel fullam amb mus d'ahit. Mentre es precipitin estrepitosament les fonts, que la lluna llisqui per damunt dels punxeguts i alts abets. Que les esquelles ressonin en el gèlid vent vespertí i el tiler sagrat sacsegi les seves branques sobre meu.

Com que hauré cessat de vagar, d'ara endavant encobriran com la neu els dolços records. Els estels ascendents per l'ombra de la batosa m'ofiran amicalment el seu somriure continu. Es queixarà apassionat el cant aspre de la mar. Però jo descansaré sota la terra, en la meva solitud. Mihai Eminescu. És el seu poema Només tinc un sol desig. D'aquest poeta, nascut el 1850, és romanès i va ser un poeta romàntic tardà, el més conegut i influent poeta romanès i admirat tant a Romania com a Moldàvia. Els seus poemes parlen d'una varietat de temes, des de la natura a l'amor, fins a la història i la crítica social. I els seus anys d'infantesa van ser abocats a les seves darreres poesies amb una profunda nostàlgia. Tenia 33 anys quan va caure greument malalt, afectat d'una psicosi maníaco-depressiva. Finalment, el poeta, avui proclamat com el poeta nacional de Romania, i després de rebre tractament de tota mena, va morir a l'edat de 39 anys. I de fons, doncs, és la rapsòdia romanesa del compositor hongarès Franz Liszt, interpretada pel pianista d'Istanbul, Cetrak. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I aquesta música també parla de natura, d'amor, en dos temes recurrents en la poesia de Mikhail Eminescu que acabem de sentir. Però en aquest cas és una natura més serena, és un amor molt més serè. És un lied del compositor Richard Strauss i es coneix com La felicitat del bosc. El va escriure sobre un poema de Richard Demel i forma part del seu conjunt de 8 cançons d'aquell opus 41 que va escriure l'any 1909. El poema comença dient, o la cançó, o el lied comença dient: el bosc comença a xiu-xiuejar. La nit s'acosta als arbres.

Doncs era la veu de Charlotte Marjano, acompanyada de l'Orquestra Filarmònica de la Ràdio d'Holanda, interpretant el lit La felicitat del bosc, el número 1 de l'Opus 49, d'un recull de 8 lieder, una cançó o un poema que és la unió entre la natura i l'amor, i que Strauss la va escriure originalment per a veu i piano i més tard va realitzar una versió orquestral que és aquesta la que hem sentit. Està basat en un poema de Richard Demel.

I som ara amb una de les obertures més refinades del bel canto italià. La va escriure el compositor Vincenzo Bellini i la va estrenar al Teatre de la Scala l'any 1831. Es tracta de la introducció orquestral, l'obertura de la seva òpera Norma, la sacerdotessa de la Gàl·lia.

0: Doncs era música de Vincenzo Bellini, era l'obertura de l'òpera Norma, i que sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica del Teatre de la Scala de Milà. Dirigia Riccardo Chailly.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I amb aquesta música ara viatgem al següent trajecte. De fet, és una obra que va ser escrita per una ocasió molt especial. Les celebracions a la ciutat alemanya de Leipzig del quart centenari de la invenció de la impremta, per Johannes Gutenberg. Mendelssohn havia viscut en aquesta ciutat durant molts anys. Era una ciutat, un dels principals centres alemanys del llibre i de la impremta. Hem de tenir en compte que el primer diari va aparèixer en aquesta ciutat. Bé, Leipzig va decidir celebrar aquest quart centenari amb un festival de 3 dies, centrat en la inauguració d'una nova estàtua de Gutenberg en una de les places de la ciutat i també amb un gran concert a l'església de Sant Tomàs, on havia estat treballant durant més de 20 anys Johann Sebastian Bach. Una de les músiques que varen sonar en aquells 3 dies, dues de les músiques eren de Felix Mendelssohn, el gran músic eminent de la ciutat, que va estar convidat a participar en la cerimònia d'inauguració i també dirigir el concert de clausura. Per la inauguració va compondre una cantata, Escolteu, els àngels missatgers canten. I per la clausura va compondre aquesta sinfonia, la número 2, que va titular Himne de lloança.

0: Doncs era música de Félix Mendelssohn, era aquesta bellíssima, aquest bellíssim alegret un poc agitat, un dels moviments de la seva sinfonia número 2, anomenada Himne de Lloança, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres. Dirigia Claudio Apado.
1: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
0: I aquesta és la història que explica l'arribada de Juli César a Alexandria, la seva relació amb Cleòpatra i tota la trama de relacions i política que l'envolten. Pertany a l'òpera de Georg Friedrich Händel, que porta per títol Juli César, Egipte. És el duet on Cornèlia es lamenta i plora pel seu fill Sestus, que està empresonat. Qui canten és Natalie Stützmann i Philippe Jaroussky.

Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest duet Sonata a Lagrimar, que pertany al primer acte de l'òpera en Juli César Egipte, una òpera en tres actes del compositor Georg Friedrich Händel, i que nosaltres sentíem en la versió de Natalie Stutzman, contralt, i també a la direcció, Philip Jaruski, contratenor, la direcció del conjunt instrumental Orfeu 55.

L'11 de març de l'any 1911, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, es feia un dels concerts més significatius de tota la història de la música del nostre país. Es tractava d'un monogràfic de la música d'Enric Granados, interpretada pel mateix compositor. Li faltaven 4 mesos per fer els 44 anys, i aquella nit Granados era conscient que amb aquest concert, amb aquest monogràfic, anunciava al món sencer que havia aconseguit la plenitud

absoluta. Una obra descrita en una ressenya com una música completament espiritual. És aquesta que estem sentint. És el Cant de les Estrelles, subtitulat Poema per a piano, orgue i veus. Doncs aquí farem la parada. Avui és dimarts, és el dia que m'agrada.

havia estat escrita dins l'estil romàntic modernista, amb harmonies post-wagnerianes i sense cap tret de nacionalisme. Comparable a un concert per a piano, però amb cor i orgue, en lloc d'orquestra. I a més, aquesta obra té la singularitat de ser una de les obres més llargues de Granados, que dura gairebé 20 minuts. Bé, dir-vos també que tot i l'èxit que va obtenir aquesta estrena aquell any 11, l'obra va desaparèixer, d'alguna manera. Granados no va publicar la partitura, ni ell ni cap altre pianista va tenir ocasió de tornar-la a interpretar. 5 anys després de la mort de Granados i de l'estrena d'aquesta obra, diversos manuscrits van descansar a l'arxiu familiar, fins l'any 38, que un dels fills de Granados, Víctor, el va portar a Nova York. A partir d'allà, tota una sèrie de problemes, perquè ell no era l'únic hereu dels drets del seu pare i no tenia poders per signar cap contracte sense autorització dels altres membres de la família Granados. Bé, a partir d'aquí comença un periple per aquest cant de les estrelles, es complica, els diversos manuscrits van ser guardats a diferents arxius, fins que l'any 1982 la filla petita de Granados, Natàlia, i el seu home se'n varen fer càrrec, fins que va arribar a un final feliç, amb l'ajut d'un net de l'editor de Nova York i diferents persones implicades. I finalment, aquesta partitura i d'altres del compositor van ser recuperades. En quant al text, doncs està en català. Sense atribució de l'autor, es va inspirar en un poema de Henry Heine, però no s'especifica quin poema concret va ser la seva font d'inspiració del text. I el cant de les estrelles no és una traducció directa d'una poesia de Heine, ni una traducció lliure, és una mena de resposta a una o més poesies de Heine de les que tracta aquesta obra. Granados no parlava alemany i tampoc havia llegit les obres d'aquest poeta amb altres traduccions, i va ser Apel·les Mestres qui el va ajudar. Havien col·laborat en diverses ocasions i va ser ell qui va publicar algunes de les poesies de Heine en català i ell mateix podria ser l'autor d'aquest text agafant inspiració a la poesia de Henry Heine. En tot cas, aquest text que posa sense atribució d'autor a la partitura diu així un fragment. O immensitat eterna de l'espai, bogeria i febre d'amor, deliri que no coneixem, doncs és la nostra vida eterna i serena i pura la nostra llum. I fetes les presentacions, ara sí, anem en aquella estrena d'aquest concert que es va celebrar al Palau de la Música Catalana l'11 de març de l'any 1911. El cant de les estrelles és per a piano, orgue i cor. I Granados va interpretar la part del piano i comptava amb la col·laboració de l'Orfeó Català. La batuta la va tenir el mestre Millet i l'organista va ser el mossèn i organista Josep Colomer. En aquest cas, l'organista és Mercè Sanchís, el pianista en Jordi Ferran, i l'Orfeó, l'Orfeó Català i l'Orfeó Lleidatà. Dirigeix Josep Vilacasanyes.

Doncs era música d'Enric Granados. Era aquest meravellós cant de les estrelles per a piano, orgue i cor. Interpretada per l'organista era Mercè Sanchís, el pianista Jordi Ferran, l'orfeó al català i també l'orfeó lleidatà. Dirigia Josep Vila Casanyes. Una obra que es va estrenar, una obra en directe, l'hem sentit, aquest enregistrament. I aquesta obra es va estrenar, com us deia abans, al Palau de la Música Catalana l'11 de març de l'any 1911. I avui, per acabar, doncs com cada dia, la sorpresa. Sí, em dic la sorpresa perquè alguns de vosaltres m'escriviu i em digueu que espereu sempre al final a veure quina sorpresa porto. No és una sorpresa, és el souvenir, és el record del viatge. Però bé, em dieu la sorpresa i m'agrada. I fins i tot penso, està bé, és una sorpresa, perquè és veritat que cada dia, i avui us en podria portar unes quantes amb aquesta parada que hem fet avui. Però precisament avui el souvenir és la sorpresa, paraula que té significat d'alteració emocional causada per alguna cosa imprevista, que ve del verb sorprendre. Al seu torn deriva del llatí super, al damunt, per damunt, i prendere, agafar, capturar. Per tant, l'origen etimològic de sorpresa té el sentit d'agafar algú desprevingut. I avui he pensat doncs, que és una bona manera d'acabar, ja que en digueu sorpresa, doncs acabem amb una sorpresa. I és la sorpresa de Haydn, de la Sinfonia, el segon moviment, però en una versió jazzística. Què? Què us sembla? Doncs aquest és el souvenir d'avui. Sí, estimats i estimades. I ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia, que us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a algun xàfec a la vora vostra. Què tal, com estan els ànims? Nosaltres a punt per una conversa musical amb moltíssima confitura. El Capità Esrea, d'entrada, us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta que té un gust dolç però viu, acidesa fina, polpa ferma, fresca, sucosa i un gust profund, gairebé licorós. Vaja, com una encisadora cirera. Què me'n dieu de les cireres, ara que ja les tenim a l'abast, no? Amb aquell cruix, cruix. Sortirem de Vilanova i la Geltrú, anirem a Palma, Bolonya. Atenció, amb aquestes ciutats, perquè aquí després hi haurà la teca misteriosa que té relació amb una d'aquestes ciutats. Sortirem de Vilanova i la Geltrú, Palma, Bolonya, Centre Europa, anirem aquí molt ampli. Després anirem a Cluj-Napoca, a Romania, de fet és Cluj, a Tashkent, a l'Uzbekistan, a Xinjiang, a la Xina, a Rio de Janeiro, a Barbacoas, Venezuela, a Chicago, a Calonja, Girona i al Petit Palau de Barcelona. Què me'n dieu, aquest programa? És bestial, eh? I a l'hora dels adeus, avui tenim una hora... Amb qui la tenim, l'hora dels adeus, avui, Anna?
3: Doncs l'hora dels adeus, avui... Espera, que m'enganxes. Ah, jo... sí, avui amb...
2: Exacte,
3: es diu Marc, però ara mateix no em surt, tu pots creure?
2: Ho tinc, és que jo m'he oblidat de posar-ho
3: aquí.
2: Sí,
3: ja està. D'un grup de gospel de Catalunya que han unit 8 gospels d'arreu de Catalunya. Mira, per fer un gran concert.
2: Ara ho veig, Marc Dosaigües,
3: això,
2: fundador del Catalan Community. És que m'he oblidat de posar-lo en aquesta...
3: Que coses que passen. I a mi m'has enganxat aquí ara,
2: estaves
3: amb calces
2: fent,
3: també.
2: Clar.
3: Sí.
2: Bé, doncs en calces no, és una manera,
3: és una manera de parlar, per favor.
2: Clar, perquè diran què passen allà, el fixa't com sona, no? Bé, l'hora dels adeus, doncs això, gospel, i què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, teniu alguna cançó o melodia enganxada de fa dies? El problema de la música enganxosa és que mai demana permís per quedar-se al cap, I a vegades coincideix que és quan vas a la nevera. Llavors reverbera allò anant a la nevera, que no té sentit, no? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
4: Bona nit.
2: Copilotant Anna Hernández, ara sí, benvinguda.
3: Hola, gràcies.
2: Avui estem recollint propostes per tancar el programa, que sí?
3: Sí, temes musicals per l'hora dels adeus. Avui m'he afegit una a la llista perquè, Xavier, perdona que expliqui el que fas fora de programa, però m'ha arribat un àudio curiós al mòbil mentre tu compraves peix aquest matí.
2: Sí, a veure. Bé, doncs estic aquí comprant peix i m'he trobat en Cisco. I en Cisco és oient del programa. Hola, Cisco.
5: Hola, bon dia. Vaig descobrir això com sona i estic molt agraït del Xavier Solà perquè posa música de diversos continents i diferents estils i m'acompanya molt a l'hora de sopar i com que visco sol, doncs me fa molta companyia. I aprecio molt la música que posa. Molt agraït i saluts a tothom.
2: M'ha fet il·lusió el Cisco SC, que estava doncs, esperant tant d'allà, a la mar de peix de l'Anna i el Francesc. I, mira, ha sortit el tema.
3: Veus?
2: I m'ha fet il·lusió, llavors li he fet una mica d'entrevista i li reservarem per tancar el programa.
3: Exactament, per poder escoltar què més tenia per dir, perquè ja veus que... Estava molt emocionat.
2: I m'ha dit que està molt content, exacte, que li ha alegrat el dia,
3: sí,
2: el fet.
3: Sí, i també t'ha demanat ja la cançó per tancar el programa amb ell un dia de la setmana que ve, que és Intermezzo de Mesgani. Uh-huh. Estem molt contents, doncs, de poder-li fer aquest homenatge i tothom qui vulgui tancar el programa, doncs, només ens ho ha de fer saber.
2: Fantàstic, doncs va...

0: Ara la teca misteriosa, eh? La teca misteriosa, atenció, és avui, d'aquestes ciutats que hem dit, és negra, petita i imprescindible a foc lent. Exactament què diríeu que és? I després tenim una música misteriosa. Només un fragment molt petit, eh? Perquè és que és molt coneguda aquesta. Si voleu participar al 93-048-53-21 o bé la bústia 607-470-305. També hi ha el correu fixatcomsona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Vilanova i la Geltrú, que amb Sitges i el Vendrell es disputen l'autoria del Xató. Que bo que és el Xató, eh? Aquella escarola, escolta'm, aquell contrast de sabors. La Geltrú és el barri més antic, origen medieval, al voltant del castell, i segons la llegenda, Vilanova va néixer quan els habitants de la Geltrú van fugir dels abusos del senyor feudal i van decidir fundar una nova vila, no? Vilanova, prop del mar. De Vilanova n'és reconeguda i premiada, n'és la reconeguda i premiada pianista i doctora en matemàtiques Laura Ferrer Rozada.

0: brillant aquest estudi Opus 29, número 3, en do sostingut menor de Sergei Borkievich, 1877-1958, romanticisme tardà de l'anomenat Rachmaninov ucraïnès, exiliat de guerra, oblidat durant dècades, i ara ha estat Laura Ferrer Rozada qui el recupera el seu tercer àlbum en solitari. S'anomena Araspel, Premi Enderrock 2026, el millor artista revelació de clàssica, entre molts altres reconeixements. Laura Ferrer Rozada, benvinguda i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: Com expliques aquesta bona acollida d'Araspel?
1: Bueno, al final amb aquest disc el que volia fer era transmetre la profunditat de la música d'Armènia. És una música que realment emociona moltíssim, així com els altres compositors de països europeus veïns amb els quals els he relacionat. Intentar buscar una música molt visceral que pogués connectar en el terreny emocional, i crec que el fet també de que sigui tan desconegut també desperta més la curiositat, i jo crec que al final t'acaba atrapant.
0: Fixa't com sona.

0: S'està presentant internacionalment a Armènia, per descomptat, fa poc als Estats Units i aviat seràs a les Illes Feroe de gira la setmana següent i amb molt bons resultats. Quina valoració en fas personalment?
1: Per mi és molt important tenir tant de reconeixement a l'estranger perquè realment és molt difícil fer-te un lloc i a l'àmbit de la música clàssica hi ha molta competència, hi ha molta gent molt bona i per tant qualsevol oportunitat que pugui tenir doncs, sempre em fa molta il·lusió. Però també m'agradaria poder tocar més a Catalunya, que és una escena que costa moltíssim trobar concerts i que et facin cas.
0: He quedat parat de l'agenda que tens, Entrant, convido els oients a entrar a la teva pàgina web. És impressionant, Gairebé tens tot ple, no?
1: Sí, m'agrada estar activa i crec que és important per a un pianista doncs, tenir l'agenda plena, perquè això vol dir que tens rodatge i també pots arribar molta més gent amb aquest projecte.
0: I, Laura, algun públic que t'hagi fet vibrar més que un altre?
1: Per aquest projecte en concret, diria que el públic armeni, sobretot pel fet doncs, que és un projecte de música armènia. Ara, quan vaig estar als Estats Units de gira, vaig tenir l'oportunitat de tocar a Glendale, que és una ciutat a les afores de Los Angeles, a la qual el 40% de la població és armènia, i per ells va ser encara més espectacular, perquè tenen poques ocasions de poder sentir la seva música. Evidentment, el ser de la diàspora doncs, tenen una connexió amb el seu país d'origen molt important, però tenen poques oportunitats de fer en contacte amb el seu patrimoni cultural. I només veure la rebuda que em van fer i com els va emocionar la meva visita doncs, va ser bastant especial.
0: I per què Armènia?
1: Doncs perquè és una música que em va atrapar. Jo fa 10 anys no la coneixia per res i vaig tenir la sort de conèixer Komitas, que està considerat el pare de la música d'Armènia per la gran tasca que va fer de recopilació de la música folklòrica del seu país. I a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i realment em va impressionar molt perquè vaig descobrir tot un repertori, tot un patrimoni musical que desconeixia completament, que fins i tot Armènia és força desconegut encara, i amb els meus projectes sempre m'agrada molt doncs, posar en valor aquesta música que tenim, no? tan espectacular, i que desgraciadament no s'interpreta lo suficient a les sales de concert. I bueno, de la mateixa manera que és una música que a mi em va interpel·lar molt emocionalment, doncs, també vaig pensar que seria un bon projecte fer un disc en el qual altres persones també poguessin descobrir la música d'Armènia.

0: I Laura, quin és l'objectiu d'Araspel?
1: Doncs m'agradaria poder seguir actuant amb aquest projecte en el màxim de països possibles. Crec que encara tinc molt de recorregut, malgrat que ja l'he presentat a molts llocs, però m'agradaria doncs, poder-lo portar a molts més llocs. I després estic començant a treballar amb el meu proper disc, que vull que sigui una continuació d'aquest treball de difusió de la música d'Armènia. M'he centrat en aquest cas en una compositora del període soviètic, que és la Gayanets Evotarian, que vaig descobrir durant la recerca que vaig fer per aquest disc. Malauradament, és una dona compositora que avui en dia no té el reconeixement que es mereix, gran part del seu repertori no està enregistrat, i per tant el meu objectiu és enregistrar gran part de la seva música i poder-la relacionar amb altres compositors contemporanis de Rússia o d'Armènia per acabar de donar context a la seva producció, i així també que sigui com un segon volum per donar a conèixer l'immens patrimoni de la música d'Armènia que encara no he pogut abastar completament.
0: Laura Ferrer Rozada està especialitzada en música i matemàtiques, memòria musical, psicologia de la interpretació i repertori postonal. Hi ha una peça que està escrita a partir d'unes teories matemàtiques i que és el teu nou disc. És aquesta. I com s'explica tot plegat?
1: Sí, aquesta és una obra que em va escriure Ofer Benamots. És un compositor amb qui ja vaig treballar en el meu primer disc, de Frent Reverí. I quan estava fent el meu doctorat, li vaig encarregar aquesta obra. Ell tenia també molt d'interès en fer una composició que estigués inspirada per les matemàtiques. Per escriure aquesta música es va inspirar en la successió de Fibonacci, la teoria del caos i l'efecte papallona. I a mi em va servir per poder posar a prova el meu mètode de memorització musical a partir de les matemàtiques i l'enginyeria informàtica, que és el que vaig desenvolupar durant la meva tesi doctoral. Però en el context del disc Araspel, a mi em servia per connectar els compositors d'Armènia i Armènia amb els compositors de la diàspora d'Armènia als Estats Units, perquè aquest compositor

0: també viu als Estats Units, tot i que ell no és d'origen armeni, però també li interessava molt la música armènia. I el concepte de l'efecte papallona, al final és que una papallona la teix a les seves ales a una punta del món i hi ha una gran conseqüència a l'altra part del món, i això també a mi em servia de metàfora del genocidi armeni de 1915, al qual molts armenis van haver de fugir del seu país i una de les comunitats més grans va acabar sent els Estats Units.
1: Una de les preguntes que pretén respondre al programa La Cinta de Moebius és on comença la música i on s'acaben les matemàtiques. I aquest programa divulgatiu que presentes a Catalunya Música i que s'ha emès durant 3 temporades, que és candidat a 3 premis, doncs té èxit. Com l'expliques?
0: Bé, jo crec que al final, quan fas un producte que despertes la curiositat de les persones, ja sigui musical com ha sigut Araspel o la cinta de Moebius sobre música i matemàtiques, la gent li agrada, li interessa. He sempre buscat maneres divertides d'apropar les matemàtiques a partir de la música. Crec que la música és una eina fantàstica per tal de treure tots aquests prejudicis que tinc de les matemàtiques, fer-les més properes. I posant-hi molta passió, també. He intentat buscar convidats que entressin dins del joc del programa, que al final és doncs, plantejar-nos reptes matemàtics o també fer alguns jocs, no?, al voltant de les matemàtiques. Utilitzo els projectes dels meus convidats per desenvolupar una connexió diferent a cada capítol, i jo crec que és també aquesta bona sintonia que hi ha amb el convidat que al final fa doncs, que al públic li agradi.
1: La cita de Moebius continuarà la temporada vinent, ho avancem ja, i acabarem doncs, demanant-li aquesta també professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya i de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, si vols enviar algun missatge als oients que ens escolten ara mateix.
0: Sí, m'agradaria convidar-los a escoltar el programa La Cinta de Moebius. Si no el coneixen, jo crec que passaran unes estones molt divertides i també descobriran com es connecten aquestes dues disciplines, no només a nivell històric, sinó també quin tipus de recerques s'estan fent actualment. I després també que escoltin el disc sencer Araspel i que es deixin sorprendre per tota aquesta descoberta que per mi han sigut 10 anys de feina i que tinc moltes ganes de compartir amb el màxim de gent possible.
1: Doncs Laura Ferrer Rozada, moltíssimes gràcies i per molts anys.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Doncs estem aquí a Vilanova i la Geltrú i a veure si us sona per on pot anar aquesta música. És una tonada que li falta una nota i diries, ah, sí, això és aquesta. És un dels països que visitarem i, per cert, en un d'aquests països hi ha un producte, és una menja amb la qual es fa un plat més gros, que és negra, petita i imprescindible a foc lent. Això sí, l'has d'anar fent a foc lent. El telèfon és el 930485321 o la bústia 607-470-305 per notes de veu, etc. I després d'això, doncs, dir també el fixa't com sona, @catmusica.cat. I de Vilanova i la Geltrú ens anem a Palma, amb més de 60 patis senyorials, joies arquitectòniques mallorquines discretes, darrere de grans portals que mostren el prestigi de les famílies nobles de l'època. A Palma hi va néixer fa 79 anys una gran dama.

0: Tamacla, Jim, tema del 41 de Nelson Shawn, però popularitzada per Billie Holiday, a qui homenatja Maria del Mar Bonet, que va saber crear aquesta joia del jazz vocal allunyada del seu estil tradicional. Maria del Mar Bonet, peça clau en la defensa del català durant la dictadura, artista que no ha passat mai de moda, referent indiscutible i d'actualitat. Bonet ha enregistrat recentment un nou disc, L'aigua no cansa, que són 60 anys de trajectòria, a prop de 40 discos, i la presentació i estrena oficial serà el dia 23 de maig, és d'aquí a pocs dies, al Palau de la Música. Estem aquí a Palma, no sé si hi haurà caigut algun xàfec avui, eh? Quins xàfecs aquí mateix a Barcelona, escolta, m'ha quedat negre, negre. I, en fi, és allò que pel maig, no? I ara em fa il·lusió saludar un oient que ens truca de Barcelona, es diu Ferran. Ferran, benvingut.
1: Bona nit, senyor Xavier, bona nit.
0: Què fem?
1: Quina odissea he tingut per trobar, per poder parlar amb vostè pel telèfon aquest, de l'emissora. Però ara ja el tinc per sempre.
0: Molt bé, molt bé.
1: Miri, primer que tot, senyor, el meu reconeixement al director de l'emissora per haver-li donat aquest programa a vostè. Sí, és l'anell al dit. Aquest programa que li ha donat al director d'aquesta emissora és l'anell al dit de vostè. Que, quina sort que té de parlar com parla. Oh, magnífic, magnífic.
0: Que bé, que bé, Ferran. Doncs, per ser, en honor al rigor, la directora, Vanessa Ferrer, no? Mm. També,
1: jo pensava aquest... que era un senyor...
0: De fet, són dos, Jordi Borda i Vanessa Ferrer. I en aquest cas, Vanessa Ferrer és qui ha fet la gestió perquè poguessin fer aquest programa.
1: Doncs, escolti, el meu reconeixement a la senyora Vanessa Ferrer. Mm-hmm. Preciós, aquest programa. Una hora i mitja curtíssima.
0: I afegim-hi també la Pilar Cugat, que és la directora de Catalunya Música, que ha estat la que ha secundat la proposta de la Vanessa. Per tant, a totes dues jo també els estic molt agraïts.
1: Sí, sí, ja se li nota, no veu, que vostè aquest programa el fa molt a gust, com feia la nit dels ignorants. Però era un horari molt dolent, aquella.
0: Va, com va? Hi ha gent que li va més bé aquelles hores. No ho saps mai. Quin... El món és complet, que diuen.
1: Quina paciència va tenir. Qui va treballar molt amb aquell programa, vostè.
0: Vostè, ja ha passat, ja ha passat. Ferran, m'apunten que és violinista, vostè?
1: Miri, s'ha de separar les coses. Una cosa és tocar el violí i una altra cosa és el que faig jo. Jo l'aguanto, el violí. Però disfruto molt perquè la música de la meva vida és la sardana, sap? Jo tinc 300 CDs de sardanes. Qual és el millor? Però és la música de la meva vida. No, qual té unes preferències. Per fi, sardanes anava a les 7 del matí i agafava el tren per anar a Ripoll. Llavors, senyor Solà, l'altre dia vostè va fer una prova als oients perquè diguessin el nom d'una sardana de les tres primeres notes que vostè va posar. Se'n recorda?
0: Sí, sí.
1: Bé. I jo dic, ara no puc trucar perquè no tinc el telèfon, perquè la sardana era tosa bonica. La més fàcil del món és això. Per mi, la més fàcil del món és que ha sigut a dir-li tosa bonica, del francès marrós. Sí, senyor.
0: Exacte.
1: Bé. Quina sardana més maca la tria, més maca. Quan la va posar completa. No sé, jo quan la poso aquí amb un biscot, està les cadires, és molt bé. Però el posar el violí per sobre és una expansió personal preciosa, senyor Solà. Perquè el que diu el CD ho dic jo amb el violí, sap?
0: Molt bé, molt bé. Doncs estem molt contents. Digui.
1: No, parli vostè.
0: No, anava a dir-li que moltes gràcies i que celebrem tenir-lo entre els oients.
1: Sí. Llavors, senyor Solà, si un altre dia vol fer una altra prova als oients, li dic, si ho dic per antena, i llavors ja ho sabríem, li deixaré a la senyoreta Anna, li deixaré la sardana que m'agradaria, aviam si l'endevinen als oients.
0: D'acord.
1: I vostè ja la buscarà.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Ferran, li repeteixo una abraçada i per molts anys.
1: I sobretot, aquest programa que no desapareixi d'antena. Sobretot.
0: Molt bé. Doncs vinga, celebrem, que tingui èxit, que tingui bon vespre.
1: Sí, què pot passar amb la senyora?
0: Sí, i tant que sí, no pengi vostè. Aquesta és la màgia de la ràdio, no? Els oients, la frescor de l'espurna. L'espurna, què diu? Mira, ara som a Palma, però marxem Mediterrani enllà cap a Bolonya, amb el reguitzell de pòrtics més llarg del món, fins a 40 quilòmetres de pòrtics hi ha a Bolonya. De fet, és reconegut com a centre històric patrimoni de la humanitat. A Bolonya s'hi tasta el ragú autèntic. Però alerta, la paraula bolognesa es veu que no l'has ni d'esmentar. Et diran que és una invenció. No és bolognesa, és ragú. De Bolonya, atenció. N'és l'orquestra del Teatre Comunale di Bologna. Allà s'hi va gravar aquesta versió.

Quanta delícia concentrada Volare, Luciano Pavarotti i l'orquestra del Teatre Comunale di Bologna. Títol oficial Nel Blu dipinto di Blu. Domenico Modugno i Franco Magliacci, inspirat per un quadre de Marc Chagall amb un home volant i això de pintar-te la cara, volar... Primera cançó no anglesa, Grammy a la millor cançó disc de l'any 1959, era la modernitat musical de postguerra. El disc, els tres tenors en concert, orquestra del Teatre Comunale de Bologna, que és autèntica institució del país, 1763, que s'havia dit, 80 òperes i 30 concerts sinfònics l'any, teatre d'estructura en fusta, que dona una sonoritat càlida i ressonant, una de les millors acústiques del món. Algú entre els que en seguiu heu estat, aquest teatre, doncs aquest Teatre Comunale de Bologna? Aquí estem, a Bologna, amb tants pòrtics i amb una música misteriosa. Tararararata. No sé si algú li vindrà. I després busquem això, una de Mysterious Tech, la teca misteriosa, que

eficients. Una ciutat imaginària del centre d'Europa és on transcorre la pel·lícula animada del 2021, Coppelia. L'heu vista? Fixa't com sona.

0: Bravísimo. Coppelia Radio Suite és la banda sonora de la pel·lícula Coppelia, música de Maurizio Malagnini, inspirada en el ballet del mateix nom. Film sense diàleg, combina personatges reals i animació, i la dansa, doncs, part imprescindible, juntament amb la pressió estètica i la influència de les xarxes socials entre els joves. Malagnini és italià d'origen, però és una de les veus més apreciades i respectades al Regne Unit, compositor oficial de l'exitosa sèrie Call the Midwife, amb un so que els britànics consideren ja part del patrimoni sentimental.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: Som a Centre Europa, camí de tres quarts, i tenim una segona música misteriosa. Aquesta em sembla que...

El telèfon del directe és el 930-48-53-21, el 607-470-305 o el fixa't com sona @catmusica.cat. I ja sabeu que podeu, doncs, això, fer qualsevol aportació que serà benvinguda en matèria, per exemple, per l'hora dels adeus, o bé si, doncs, teniu algú que viu en una d'aquestes ciutats del món on podríem trobar alguna referència musical. I d'una ciutat imaginària del centre d'Europa ens n'anem cap a Cluj, Cluj-Napoca, la capital de Transsilvània, un dels centres tecnològics romanesos més importants del continent. Altíssima concentració d'enginyers informàtics i empreses de software. Ciutat moderna, jove, cosmopolita i lluny de la imatge d'una Romania en vies de desenvolupament. A Cluj hi va néixer el 1940, atenció, el pianista Eugen Cicero.

0: Yo. Solfeggio en do menor de Carl Philipp Emanuel Bach, fill de Johann Sebastian Bach, en clau de jazz i en veu Jean Cicero, 1947-1997, el cavaller del piano jazz o jazz Bach. La recepta, melodia original, pràcticament intacta, i afegim-hi secció rítmica de contrabaix i bateria. Cicero, nen prodigi a Romania, va fer el primer concert amb orquestra amb 6 anys. És que no m'ho sé ni imaginar, amb 6 anys ja, concert amb orquestra. El 62, en ple comunisme de Ceausescu, i aprofitant una gira, es va exiliar a Berlín Occidental, on desenvoluparia la seva carrera. El van rebatejar allà com a Der, Herr, mit den, goldenen Handen, el senyor de les mans d'or. Roger Cicero, fill, també s'hi va dedicar, esdevenint superestrella en l'àmbit pop i a contracor del pare. El pare deia, nen, dedica't a una altra cosa, que aquesta de l'espectacle no és una vida gaire fàcil. Pare i fill van morir joves, afectats pel mateix, un vessament cerebral. Eugene amb 57 i Roger, 45. Que bé que s'està aquí mentre sona...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant que sí. Per exemple, amb la melodia sorpresa. I em sembla que ho vol intentar la Montserrat de Mataró. Montserrat, benvinguda.
2: Hola, molt bé. Que bé que t'ho passes.
0: Sí, home.
2: I que bé que ens ho fas passar. I que bé que ens ho fas passar tots plegats, eh? Jo, mira, avui, gràcies a la pluja, et puc escoltar en directe, perquè entre els assajos que tinc entre setmana, i ara m'hi han afegit també els dilluns, només em queda el dimecres i prou, eh? Però avui, mira, com que plovia molt, doncs ens han dit que anul·laven l'assaig. Doncs bueno, doncs vinga, doncs escoltarem el programa en directe. Escolta'm, Xavier, jo la primera melodia no m'hi veig en cor, però la segona... No sé si vols que la digui.
0: Vinga,
2: no sé,
0: va.
2: Vinga?
0: Vinga.
2: Vinga, doncs pot ser de les quatre estacions?
0: No, però t'hi ha fet pensar. La segona, eh? Tornem a l'escoltar, la segona.
2: Sí. T'hi ha fet pensar, però bé.
0: No, jo era... però ha anat molt bé. Escolta, m'ha plogut gaire aquí a Mataró?
2: Mira, Xavier, ha fet un ruixat amb uns trons més estranys. Ha fet una cosa, però molt estranya. Ploure amb molta quantitat, no. Però una senyora tormenta, saps? Amb llams, amb trons...
0: Sí.
2: Ara ha sortit, fins i tot abans que s'acabés de pondre, ha sortit una miqueta el sol.
0: Uh-huh.
2: Però bueno...
0: Crònica de primera mà. Doncs, Montserrat, gràcies per ser-hi. I molts records.
2: Vinga, doncs.
0: Que vagi bé.
2: A continuar.
0: Adéu-siau.
2: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Ens demana que diguem el telèfon més a poc, 93-048-53-21. Sí, aquell senyor també ha tingut una odissea per trobar el telèfon, 93-048-53-21.

21. Aquest telèfon ja vam demanar que tingués una miqueta més de música, una mica més de feeling, però es veu que et donen el que et donen. A mi m'ha quedat, per exemple, 93-03-03-03-03, no? Però no, això, escolta'm, no pots... A aquest nivell no arriba la cosa. Doncs va, que ara ens trobem exactament a Cluj, aquí a Romania, i ens anem cap a l'Àsia Central. En concret, anem a Tashkent, a la capital de l'Uzbekistan, amb un metro que es veu que és obra d'art. Estacions amb marbre, mosaics de cristall, candelers d'or... L'heu vist, algú dels que ens escolteu? Heu estat a Tashkent? Durant un temps va ser refugi nuclear, aquest metro. Fins al 2018 era prohibit fotografiar cap espai de l'estructura del metro. I a Tashkent, el 1982, hi va néixer la pianista Lola Stanova.

0: Imponent sonata per piano 14 de Beethoven, el Clar de Lluna, amb el violoncel·lista croat Hauser i la pianista uzbeka Lola Stanova, coneguda per les interpretacions de Chopin, de Liszt, de Rachmaninoff i pel seu estil i aparença. Talons alts, vestits exclusius, alta costura, estima la moda, així ho ha reconegut, i atrau en xarxes socials. Anomenada entre les 10 millors icones d'estil en la música clàssica per a la revista Limelight. Gràcies als que ens seguiu des de qualsevol punt a través de Catalunya Música. Aquesta és una edició del Fixa't com sona clàssics i tenim un parell de músiques per respondre. Són misterioses. Una és aquesta. Tanta, clar, com que ho sabem, i l'altra és aquesta. I la Gemma d'Igualada em sembla que vol provar-ne una de les dues. Gemma, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ha plogut.
1: Mira, Xavier, és la segona la que vull provar.
0: La segona,
1: però,
0: a veure.
1: Però saps què em passa?
0: Sí.
1: Que ja et vaig trucar un dia i vaig haver de cantar la cançó, perquè jo no sé els noms de les peces musicals.
0: Ja, ja.
1: Me les he fet, però aquesta vegada passa igual.
0: Voldràs cantar-la una mica, a veure si és aquesta? A veure, la comencem, la tornem a posar una miqueta a la segona i tu continues cantant.
1: Sí.
0: A veure.
1: Vinga, va.
0: Va.
1: Com es diu?
0: If you leave now, si em deixes ara. Si em deixes ara. De Chicago. Sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Molt bé, sí, sí, sí.
0: Enhorabona, Gemma. Fenomenal, ha plogut gaire aquí a Igualada? Sí.
1: Sí, mira, va fent xàfecs així de cop i volta, força, i després para i torna a engegar al cap d'una estona, tot el dia així. Però fa una posta de sol ara preciosa, un cel entre lila, blau, groc, bueno, molt bonic.
0: Molt bé, està circulant.
1: Sí, vaig amb cotxe cada dia, quan plego de treballar, us poso, en seguida que pujo el cotxe, engego el programa i m'ho passo molt bé. I em sap greu perquè ja arribo a casa i ja no puc acabar-vos d'escoltar. Però a vegades me'n vaig a fer una volta més amb cotxe perquè estàs posant alguna peça que m'agrada molt i dic, no la vull perdre. No me la vull perdre.
0: Tot un detall.
1: Doncs ja està, molt
0: Gemma,
1: bé.
0: A tu i a tota la gent que circuleu, gràcies. I recorda, de premi reservem la darrera melodia o una dedicatòria. Tu ja decidiràs amb l'Anna.
1: D'acord.
0: Molt bé, molts records, adéu-siau.
1: Et felicito perquè m'encanta passar l'estona amb tu quan acabo de treballar.
0: Igualment.
1: I acabar el dia amb la teva companyia.
0: Igualment.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Fantàstic.
0: Doncs sí, sortir una miqueta de la línia general, que si l'actualitat em dona el tram, escolta'm, que ja n'estàs tip de veure aquell home. I després, per l'altra banda, també, doncs, tot el que siguin temes que es van repetint sovint, no? I m'apunta l'Anna que la Roser també l'ha encertat, que ella ens escolta mentre passeja el seu gos des d'Almacelles, Terres de Lleida. Salutacions, Roser, i també tens reservat una darrera melodia, una dedicatòria. I, escolta'm, no hi ha ningú que sàpiga quin és aquesta negra, petita, imprescindible foc lent? És un dels països que viatjarem, si hi arribem, perquè també el temps va passant. I l'altra melodia la podem tornar a sentir, Diego? Això serà per quan arribem cap allà al Brasil. Però abans, atenció, perquè marxem a la Xina, sí? Deixem Tashkent i anem a Yiyang. És la capital del bambú, li diuen. Famosos paraigües artesanals de papers de colors. Tradició mil·lenària de teixir el bambú des d'estores fins al mobiliari. Tot extremadament complex, gairebé com seda. A Yiyang hi va néixer el 1979 la soprano Lei Jia. Fixa't com sona.

0: Carallos todos, Leijia, Andrea Bocelli, Lang Lang, al piano, amb Tiang Di Tong Xing. En anglès, Forever You and Me, himne oficial per presentar la candidatura i celebració dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022, parlar d'unitat, de pau, de futur compartit per la humanitat. Leijia és una de les figures més respectades de la música oficial i acadèmica de la Xina. Líder de la nova generació de cant popular xinès, modernitza el folclor tradicional cantant per a desenes de caps d'estat. Se l'ha presentat com la veu de la Xina, autèntica heroïna.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I ara arriba el moment d'escoltar la peça enigmàtica número 1, la misteriosa. La podem tornar a sentir? Ara bé, doncs, mira, perquè precisament de Yi Yang fem el tomb al món i sortim per la banda del Brasil, Rio de Janeiro, a Cidade Maravillosa, amb el Crist Redemptor, amb una escala de cargol interior de 12 pisos per refer tot el que és el manteniment. A veure si us sona la tornada.

0: Són els 12 cellistes de la Filarmònica de Berlín, Zwölf Cellist, Der Berliner Philharmoniker i Más que nada, l'himne que va obrir les portes de la música brasilera al món sencer. La recordem en la versió de Sergio Méndez, però l'original és de Jorge Duilio. Jorge Duilio Lima Meneses, més conegut com a Jorge Ben, el seu disc Tabua d'Esmeralda, 1974, considerat un dels millors de la història del Brasil. Más que nada va ser el seu primer gran èxit, que interpretarien grans com Ella Fitzgerald, José Feliciano, Coldplay o Black Eyed Peas, entre d'altres, per exemple, aquests 12 xalistes. I aquí estem, a Rio de Janeiro, exactament. I a Rio de Janeiro hi ha aquesta negra petita imprescindible a foc lent, que és la mongeta negra. Allà fan la feijoada, aquest guisat tradicional brasiler fet principalment amb mongetes negres i diferents tipus de carn. Què me'n dieu d'una feijoada?
1: Catalunya Música.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
3: Linkat.
4: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka.
2: Linka. Linka. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: des del Met de Nova York un dels títols més alegres del repertori, La fi de Regiment, de Gaetano Donizetti, amb la soprano Erin Morley i el tenor Lawrence Brownlee, dirigits pel mestre Giacomo Sagripanti.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
1: Más que nada, la feijoada i de Rio de Janeiro, via nord, tot dret cap als Estats Units. Anem fins als grans llacs, anem a Chicago, amb un riu que corre al revés, que va a contracorrent. El 1900, per evitar que les aigües residuals desemboquessin al llac Michigan, d'on s'extreien l'aigua potable, els enginyers van aconseguir invertir el curs del riu Chicago. Ara flueix cap a l'interior, cap al Mississippi. Chicago és tècnicament la mare dels edificis alts, amb el primer gratacel de la història, i un fill il·lustre n'és el músic Peter Cetera.

0: Aquesta és una balada colossal, definitiva dels 70. If You Leave Me Now, o Si Em Deixes Ara, de Chicago, número 1 arreu del món. Afegida al disc a l'últim moment, el que són les coses, es veu que el productor inicialment no hi veia gaire potencial. No, aquesta Santa Llúcia gloriosa. El nom original de la banda era Chicago Transit Authority, però l'empresa real de transports de la ciutat els va amenaçar amb una demanda. I va quedar així, ras i curt, Chicago, i va incloure des del primer dia una secció de vent, trompeta, trombó i saxo, barrejant rock, jazz, swing. Peter Cetera va crear la banda el 67 i el 78 va ser... un moment greu perquè el guitarrista fundador, Terry Keith, admirat per Jimi Hendrix, va morir accidentalment en disparar-se una arma que creia descarregada.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: I de Chicago, doncs, tornem cap a casa, anem a Girona, passarem per Calonge, serà a dues bandes. Primer poble de llibre de Catalunya des del 2021, amb llibreries especialitzades, una experiència literària única al país. I de Calonge n'és fill, on hi ha un fill il·lustre anomenat Ricard Viladesau, 1918-2005, autor d'aquesta perla.

0: Visca! Quanta preciositat concentrada en aquest Girona m'enamora. Sardanes de corda 2005 a càrrec de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. L'any que va morir Ricard Viladesau, el seu autor, l'estimat príncep de la tenora i creador d'aquest clàssic, es va començar a gestar el 88 quan l'Ajuntament gironí promocionava la ciutat amb l'eslògan Girona m'enamora. L'Associació Amics de la Sardana va encarregar a Viladesau una sardana amb aquest títol i el 89 es va estrenar amb gran èxit. Viladesau va compondre gairebé 250 sardanes, també havaneres, cançons de bressol, i Girona m'enamora especialment aquests dies, perquè estan en temps de flors, amb més de 70 anys d'història d'un certamen que realment aplega gent d'arreu, i amb 141 projectes aquest 2026 en 113 espais diferents. Felicitem els organitzadors i també els gironins que poden gaudir d'una proposta tan engrescadora. Serà en dansa fins al dia 17 de maig, que és diumenge. I dit això, doncs, passem a l'hora dels adeus amb Marc Dosaigües, fundador del Catalan Community Gospel Choir.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: I potser ens escolteu des de les Franqueses del Vallès, perquè amb totes les entrades venudes, dissabte passat, en aquesta localitat, 250 veus de 8 cors de gospel diferents van oferir l'espectacle Veus que sumen. Marc, benvingut i enhorabona.
2: Moltes gràcies, Xavier. Molt bona nit.
0: Pels que no hi van ser, com ho resumiries?
2: Doncs mira, el títol ja l'has dit bé, és Veus que sumen, un cor que batega. El que vam fer va ser bategar tots junts i cantar plegats, com hem dit, 8 cors alhora, 250 veus. Som tres directors els que portem endavant aquest projecte, que és el primer, nosaltres li volem dir, que és el primer cor comunitari de Catalunya, més que res perquè ens hem ajuntat tres amics que dirigim 8 cors entre nosaltres, i la veritat és que el resultat va ser espectacular, encara amb l'emoció a flor de pell.
0: Xavier Tió, Gustavo Pol i tu mateix, Marc Dosaigües, són els tres directors. I com es fa per unir 250 veus i trobar l'equilibri?
2: Doncs no tenir un dit de seny. No, la veritat és que som molt amics entre nosaltres, fa molts anys que cantem plegats, que ens trobem en trobades aquí a Catalunya. Com bé saps, hi ha un boom molt gran de corals noves, de nova creació d'aquest format, i entre nosaltres això, som molt amics. La veritat és que aquesta amistat ha portat a fer que els nostres cors, que si vols te'ls enumero ara, que són el Cor Gospel Girona, que estaves parlant ara de Girona, precisament sí. El Cor Gospel Girona i el Lady Chen de Llambilles, que els porta el Xavier Tió, llavors hi ha el Cor Sentits de Badalona,

0: el Som Cor del Raval de Barcelona, el Cor de Castellcir i Jazz Choir, que això ho porta en Gustavo, i jo mateix que porto el Cor de Sant Celoni de Gospel i va de Gospel del barri de Gràcia de Barcelona. Llavors el que hem fet és una mica de, no, de representació, en aquest cas, de la província de Barcelona i de Girona, i la veritat és que la intenció és això, és fer una trobada de cors de 250 veus plegades i poder fer un format de gran format, diguéssim, en escenaris d'arreu de Catalunya.
1: Estan demanant on tornareu a actuar, si és que ho teniu previst. Precisament
0: a Girona, ja que estaves parlant, també ens enamora nosaltres el 20 de setembre, anirem a l'Auditori de Girona. En aquesta ocasió, a més a més, estarem acompanyats d'un referent del gospel anglès, que és el Colin Bassel, que va fer uns tallers organitzats precisament pel Cor de Girona, d'en Xavier. I a part dels tallers, no, del que pugui oferir el Colin Bassel, nosaltres cantarem plegats amb ell. I després també tenim en dansa cantar, doncs, en el Festival de Gospel de les Franqueses del Vallès, que és precisament on vam cantar aquest dissabte, en aquest cas serà el 14 de novembre.
1: I a benefici de l'associació aprenem autisme, eh? Tinc entès.
0: Correcte. Nosaltres, la nostra finalitat és gaudir de la música i realment aquest concert i la gran majoria de concerts que fem són benèfics. En aquest cas va ser per una associació, doncs, que és de Barcelona, que es diu Aprenem Autisme, que ajuden les famílies i nens que amb espectre autisme. I la veritat és que vam poder recaudar prou fons. No podem dir l'import encara, perquè volen anunciar directament ells a l'associació quan fem la donació, però la veritat és que això, que nosaltres, la nostra intenció és això, és cantar plegats, passar-ho bé, i si podem ajudar algú, doncs millor.
1: Així ens anarem amb gospel i tu mateix ens el presentes. Què podem dir, Marc?
0: Bueno, jo he triat Hallelujah You're Worthy, que és un dels temes que cantem en repertori. Nosaltres, en els nostres concerts és això, és eufòria, és alegria, és passar-ho bé, és reunir-nos per trobar, per cantar, per ballar, per saltar, per emocionar-nos, i la veritat és que aquesta cançó, doncs, com ja veureu i escoltareu, doncs el ritme et porta a sentir-te així.
1: Marc Dosaigües, fundador del Catalan Community Gospel Cor, enhorabona, moltes gràcies i endavant amb els reptes, que es diu.
0: Moltes gràcies, Xavier. Bona nit.
1: I a tots vosaltres per la companyia. Demà us esperem a partir de les 8 i amb tota la mesra. Clar que sí. I ara, que passi el gospel.

He's worthy to be blessed. He's worthy to be adored.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Tenim una tradició coral molt, molt rica, molta gent canta, hi ha molts cors comunitaris o vocacionals o amateurs, cors professionals. Potser aquí anem una mica més coixos, tot i que en tenim i de bons. Faltaria un cor de la ràdio, no? O un cor nacional de Catalunya professional, no? Que pogués fer produccions sistemàtiques i enregistraments de música de compositors catalans dels segles XX i XXI.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Josep Oller Sabater, compositor.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. Avui música del pianista

Hem començat amb un tast del nou àlbum de Tigran Hamasyan, Manifeste, Prelude for All Seekers i Yerevan Sunrise són els dos temes que enceten aquest treball del pianista armeni. Amb la trobada entre les sonoritats de la música popular armènia i les del jazz fusió d'avantguarda. Manifeste és un compendi d'aquesta recerca de Hamasyan al costat del baixista Mark Karapetyan, del bateria Matt Gartska i del guitarrista Nick Llerandi.

Ultradance, aquest és un altre dels temes de Tigran Hamasyan amb el seu quartet, transitant de la música popular armènia fins al rock progressiu i les fusions elèctriques en aquest nou àlbum, del qual sentim ara el tema central, Manifest.

El cor estatal de la capital d'Armènia, de Yerevan, s'afegia a aquest himne central manifest del nou àlbum de Tigran Hamasyan. Els que sou fans de la seva música segur que teniu present aquest altre àlbum, The Bird of Thousand Voices, que el músic va publicar just fa 2 anys.

Curse és un altre d'aquests fragments del projecte The Bird of Thousand Voices, que Tigran Hamasyan basava en una llegenda popular armènia, en un món d'harmonia a partir del sacrifici, el descobriment d'un mateix i el renaixement. Una vivència espiritual portada fins a aquesta experiència que transcendeix la música, perquè Hamasyan l'acompanya amb imatges en moviment a les seves presentacions en directe.

Doncs ara havíem tornat al so acústic de Tigran Hamasyan, en aquest cas amb trio, amb Matt Brewer i Justin Brown. I Didn't Know What Time It Was, aquest estàndard de Roger Zihart, és el que el trio del pianista armeni visitava al recull Stand Art del 2022.

Tigran Hamasyan posant de cap per avall aquest Softly as in a Morning Sunrise, la cançó d'Oscar Hammerstein i Sigmund Romberg, que forma part del recull de cançons populars americanes de l'American Songbook. En aquesta lectura en trio amb Justin Brown i Matt Brewer. I dels estàndards americans als armenis, a les cançons de Comites, d'aquest monjo i músic que havia fet una gran feina etnomusicològica de recuperació del patrimoni de la tradició oral del poble armeni.

Tigran Hamasyan recuperant l'obra del monjo Komitas al projecte Atmosferes, reivindicant el patrimoni musical d'Armènia amb una banda escandinava amb Orve Henriksen a la trompeta, Eivind Darset a la guitarra i Young Band als samplers. Els mateixos músics que sentim per marxar amb una altra de les cançons dels compendis de Komitas, Dzirani Dzar. Tornem demà. Bona nit.

Miklós Rozsa va compondre el concert per a violí i orquestra Opus 24 l'any 1956. Aquesta és l'obra que ara sentirem en una versió enregistrada aquell mateix 1956 a càrrec de Yasha Heifetz, violí, i l'Orquestra Simfònica de Dallas, dirigida per Walter Händel.

Un enregistrament de l'any 1956 d'aquest concert per a violí i orquestra Opus 24 que Miklós Rocha va completar aquell mateix 1956. N'hem sentit la versió de Yasha Heifetz a violí i l'Orquestra Simfònica de Dallas sota la direcció de Walter Händel.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir música de cambra de Franz Joseph Haydn. Serà el quartet de corda en fa major, Serenata, opus 3, número 5, que interpretarà el quartet Kodály.

0: El quartet Kodály interpretava el quartet de corda en fa major, Serenata, opus 3, número 5, de Franz Joseph Haydn.
1: Nocturn.
2: Del compositor mexicà Silvestre Revueltas podrem sentir ara la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que consta de les següents parts: Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán i Noche de Encantamiento. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S. Pekka Salonen.

Fins aquí la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que el compositor mexicà Silvestre Revueltas va fer l'any 1939. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P.K. Salonen.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el concert per piano i orquestra número 19, Kegel 459, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la pianista Alicia de la Rocha i l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Uri Siegel.

0: Hem sentit el concert per piano i orquestra número 19, Kehel 459, de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem sentit en la versió de la pianista Alicia de la Rocha amb l'Orquestra Simfònica de Viena, que dirigia Uri Siegel.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara la missa Christus Resurgens de Gregorio Allegri, una missa a 8 veus basada en el motet per a la Setmana Santa del mateix títol. Sentim el cor del King's College de Londres amb l'organista Simon Howen i sota la direcció de David Trendle.